Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'has

0: 0. Van encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Here we go. 107 FM.
2: Informació, música.
1: Ràdio Manlleu.
2: La ràdio del

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement dels docents de Catalunya.
1: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació, una a la C31C al Prat de Llobregat que deixa un carril tallat, una altra a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
0: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: He tornat a casa, com tot i a la Roma no passo. La plaça està plena, la iaia està cuinant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca. El tete no es casa, les coses sí canvien, aquí no fan massa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació, on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament, i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar, i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Bon dia.
1: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents, una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà. Welcome to

0: Són les 11.
1: Són les 11.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han fet, que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura es porta veu d'Esquerra.
5: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
4: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
3: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
4: Gràcies, bon dia.
3: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
2: Notícies en xarxa.

0: Doncs aquí tenim el número d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de la FM. És per Tame Impala amb aquest remix de Geni, amb això que es diu Dràcula, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la llista d'èxits d'aquesta casa, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
4: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
5: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
3: Esther, seguixis aquí.
4: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
3: Gràcies, Esther. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
3: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
6: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a 11:00 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a 12:00 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
3: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
2: Notícies en xarxa.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants.

porta camisa amb la petxera de xarol i un girassol. Es posa el trau al noi, una cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pega-mor.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Ràdio Manlleu.
3: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el vuitè intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
5: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
3: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
6: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és l'hora de l'entrada.
6: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
3: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
6: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
3: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
6: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
3: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
6: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
3: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
8: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
3: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. En el cas del Pla de Lleida, per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mi. Al control de s'avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
1: Bon dia, doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segures, portaveu d'USTEC.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
1: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
10: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
3: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
11: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se a concentració, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
3: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
6: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
3: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
13: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
12: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més: arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
3: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors,

0: També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
1: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
0: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
5: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho guanyarem per què? Perquè té èxit.
4: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
5: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins als 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
4: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
3: 2 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
7: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
8: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
9: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
10: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
6: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
2: Notícies en xarxa.
3: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
11: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges.

0: Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
1: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Cadascuna té 900 metres quadrats. El tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
3: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
2: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
1: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
4: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
1: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
5: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
6: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
5: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
1: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
7: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
8: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
7: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
1: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
1: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots. Sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8%.
1: Nou minuts i seran 2:45, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
10: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
9: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
1: I el Dansaneu farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansaneu. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
11: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
12: No és un festival finalista, és important diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin ni morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
11: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
1: I arriben els esports. Què ens porta, com sempre, Joan Barberà? Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
13: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Mitchell Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
14: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
13: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
15: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més. Important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de, bueno, tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
13: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
16: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
13: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa Més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcit, marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Vé a menjar plata.
12: Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
23: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
25: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
23: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
26: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
27: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és el de l'entrada.
26: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
23: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
26: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidirà en els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
23: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
26: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
23: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
26: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
23: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
1: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaurà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
23: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
23: El control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
6: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
6: La reunió ha començat amb una hora de retard. Es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva. I semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
7: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
6: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclames reclamant més finançament per l'educació.
23: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
3: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
23: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
5: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
4: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
23: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
9: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
8: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
23: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
11: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
10: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
11: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins als 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent
27: que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, no estem tancats a res.
10: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
23: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
12: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
13: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant de que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
14: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
15: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
16: Superespantat, perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
12: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
23: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
17: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovat abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
23: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
26: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
23: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
26: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
1: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
2: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
23: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
26: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils, com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
23: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
26: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
23: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
26: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
23: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
23: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
3: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
6: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
3: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
7: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia amb els seus múltiples registres i capes de significat esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
20: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
21: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
20: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
22: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
24: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Inicien les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
24: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off descens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
28: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
29: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
28: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xilet inicial avui a les 9 de la nit.
24: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partidàs, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda En directe també la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
4: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
24: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
22: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar la responsabilitat dels sindicats.
1: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,6 i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
4: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge,

0: digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes, que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors, i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior, on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns ho guanyarem, per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran, i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, se n'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer, i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra la admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.

paper. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Doncs aquí tenim el número d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM. És per Tame Impala amb aquest remix de Geni, amb això que es diu Dràcula, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la llista d'èxits d'aquesta casa, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per a un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es va notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
2: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és el 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Coma.
3: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
1: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota d'hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana en la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

Connectat a Ràdio Manlleu. Connectat al Ter. 107 FM.

0: Marisol Figuis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: Turn it up. 107 FM.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: teva ràdio de proximitat.
1: You know the station.
2: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Зона Сауна.
1: Радио Малеу.

Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte.

0: que no com la darrera producció de la FIFA, tot i que hi ha la Lisa, que me l'aprecio molt, però, mare de Déu, són bòdrios alguns temes d'actualitat. Digueu-me antiquat, si voleu.
1: Cases! Antiquat!
0: Bé, molt bé, saludem a tots aquests i aquelles que ara mateix això m'esteu escoltant, per exemple, en línia, és a dir, online, o a

Didelet. I també saludem els que m'escolteu i les que m'escolteu a través del podcast de Spotify, iVoox, Apple Podcasts o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és, com no, a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital, al Gironès, a la Selva, però no la de Tarfan, sinó la de Girona. També saludem a Manlleu, Vic, a l'Osona, a la gent del Baix Llobregat, als companys i companyes del Vallès, Maresme, Barcelona, al Barcelona.

0: província de Tarragona, a la Costa Daurada, a Cunit. Quedeu tots i totes saludats i ara, com és habitual, arriba en Caco Martínez amb un tema d'aquells que us farà recordar una època molt especial. Oi, Caco?
1: Hola, amics, ja estic de tornada a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Quan parlem de Bobbio, parlem del productor clau del so High Energy, beats mecànics, melodies enganxoses, sintetitzadors molt marcats i basses electròniques contundents. Un estil molt associat a clubs i discoteques de principis dels 80. Un dels seus projectes, Passion, del grup femení The Flirts, és un clàssic del so synth-pop i high energy dels anys 80, centrat en el desig, l'atracció intensa i l'energia emocional d'una relació apassionada. Som-hi!

gran Creevy, també posaven a la discoteca que aquesta música de Patrick Cowley, que és el productor de Sylvester, el de Do You Wanna Funk o You Make Me Feel Mighty Real. Ara mateix en solitari a Megatron Man, una cançó que vam posar fa uns dies, però que ens ha demanat a Instagram Jordi Casa G, que és el meu Instagram, un noi o una noia que es diu Bruc. Ara una mica de Giorgio Moroder, Donna Summer, I Feel.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

una mica d'aquesta manera, chungs, no? Chunguills. Però els 80s i 90s eren lo més. Home, i els anys 70 també, que amb un bon sou et podies comprar un cotxe. Era increïble, quina gran època. Era una època la qual també sonava aquesta cançó que es deia Popcorn i que aquí varen traduir com palomites de maíz, és a dir, crispetes, no? Es deien hot butter, mantega calenta, popcorn, anys 70, i seguim els

0: acaba de sonar, i aquesta que ens arribava des de San Francisco a Michael Zager i la seva banda, Michael Zager Band, Let's All Chant. I ara mateix tenim preparat aquí directament a un noi que és també, al igual que en Caco Martínez, doncs una persona que entén molt de música i molt de ràdio, i cada setmana ens diu la seva, i ens diu la seva i ens porta un dels seus discs. No voldreu pas que els compri tots jo, no? També l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, com estem? En moment de centrar el focus en un moment de la història de la música, en aquest cas dels anys 80. Posem ara la màquina del temps en marxa i anem a l'11 de setembre del 1985. Aquella diada va sortir al mercat un tema de Falco, un músic que, malauradament, ja ens va deixar fa molts anys després de patir un accident automobilístic. En aquest cas es tracta d'una lletra rapejada en alemany que parla de Viena, la ciutat natal de Falco, i parla, doncs, del desenvolupament de la ciutat i del seu estil de vida. Es fa referència també a l'entorn cada vegada més internacional d'aquesta ciutat i al telèfon com a mitjà de comunicació ràpid en aquells moments. Aquesta cançó s'acompanya d'un motiu molt vistós de flauta i també d'una guitarra amb algun toc de blues. I també s'utilitzen alguns samples que donen suport a la qüestió que us explicàvem del telèfon. És un dels temes més sonats de Falco, que es diu Vienna Calling.

Deep Thrill, però especialment jo em vaig fixar molt amb les coconuts. Amb els de les coconuts, m'entreu, no? Annie, I'm not your daddy. Annie, no sóc ton pare, o sigui que fes-t'ho mirar. Per un advocat, òbviament. Senyores i senyors, ja fa anys, devia ser el 1997, amb en Jordi Cubino, és a dir, David Lyme, creador de No hagas el indio, haz el Cherokee, Charlie Coke, productor de Bisbal i actualment artífex de l'Eufòria de TV3, varen fer el remix d'aquesta cançó d'una noia i dos nois del Canadà que van ser molt famosos arreu del món amb dos cançons. Una es deia Broken Bones i l'altra You're a Superstar, ets una superestrella. Love Inc. amb el remix de Jordi Casas, un servidor, i Jordi Cubino.

0: cosa molt important. Love It, You're a Superstar, Giorgio Remix, un servidor, Jordi Casas, Jordi Cuino remixant això. I un tema que va aparèixer, es va editar BMG Ariola, gràcies al gran Raúl Orellana, el qual aprofito per saludar. Té àlbum, Raúl? Raúl Orellana, DJ de Estudio 54.
1: Jordi Casas, ets un crac!

estat amb una cantant d'Islàndia que es diu Björk amb Big Time Sensuality. Ara mateix, amb Björk, que realment es diu Björk Gursmondítir, doncs té 60 anys i veig aquí que està, es va casar amb Port Eldon. Pobre Eldon, van durar un any casats, eh? Van durar un... Pobre Eldon, pur Eldon. Bé, anem a un dels temes de Trainspotting, Born Sleepy amb Underworld.

0: Spoiling, si no recordo malament es deia la pel·lícula, i aquesta era, com si diguéssim, directament la seva banda sonora. Una cançó d'Underwall que es deia Born Sleepy, nascut allò mig adormit, com aquests acarajats que a vegades es veuen. Sí, tio, sí. Molt bé, salutacions cordials, sóc en Jordi Casas, us espero, si us ha agradat, a una nova edició de Hit Parade. Us diuen adéu en Caco Martínez, el tinc per aquí.
1: Hola, amics.
0: I també l'Esteve Allò.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ja, com pots comprovar, a punt de marxar. I marxarem avui a ritme d'una altra cançó que sonava directament a la mateixa època que la de Underwall i Born Sleepy. Aquesta cançó que us durà molt bon

Bona nit i benvinguts al 8 mil·límetres del programa cinematogràfic de l'Escriba. Avui, divendres 29 de maig, capítol número 58. Estem a les portes de l'estiu i la calor ja treu el cap. L'ambient està d'allò més sufocant i no pas per la primera onada de calor que aquest any ha arribat ni més ni menys que a finals de maig, sinó per tota la mort i destrucció que impera en el nostre país. Els imbècils del sector educatiu manifestant-se arreu del territori català amb tota la raó del món. Virus que s'escapen dels grans creuers atlàntics i un govern que té a sobre més casos de corrupció que el Consell Escolar de l'Escola Municipal de Corleone. Vist així, el panorama és dantesc i desolador, i segurament us preguntareu per què carai sempre porto males notícies en aquesta merda d'introducció. Sincerament, no sé què respondre, però el que sí puc respondre és que a tota aquella gent que espera amb candeletes que arribi l'estiu, el sol i la calor, aneu-vos-en a la merda tots plegats. El qui no se'n va a la merda és el 8 mil·límetres, un programa amb una solvència contrastada, amb més d'una dotzena de premis radiofònics i que és líder en oients en totes les franges horàries. Però tot aquest èxit no seria possible sense els nostres col·laboradors habituals, una gent extremadament atractiva però malalta en esperit i ànima, que no tenen res més a fer un divendres de maig que venir a un programa de ràdio a parlar de cinema. Són l'Aida Montoya, l'Irene Solanic, en Gerard Foses i en David Muñoz. A darrere els botons hi tindrem el nostre comandatore, David Osa. I com sempre jo mateix, en Marc Orra, mestre de mestres. A la taula també hi tenim en Pol Riubrugent, però val a dir que tot aquest programa es fa sense la seva ajuda. Avui parlarem d'un tema que segur que provocarà més d'un i de dos conflictes diplomàtics dins l'estudi. Les pel·lícules que no recomanaríem mai de la vida a ningú i també pel·lícules extremadament dolentes. Res més, amics i amigues, prepareu-vos per una hora i mitja de misèria i decadència cinematogràfica. Només resta recordar-vos que també ens podeu escoltar a partir de dimarts a través d'iVox i Spotify i també ens podeu seguir en directe a través de la web de Ràdio Manlleu o pel Twitter de l'Escriba, minut a minut. Es nota que és final de mes i tenim molta gent a l'estudi. El motiu és força obvi i és que esperen cobrar per tal de fer una mica de calaix i poder disfrutar d'una setmaneta Marina d'Or a qualsevol càmping de mala mort de la costa catalana. No serà així. Ja sabeu que som gent compromesa i tot el nostre sou el destinem a ONGs, la flotilla o a rehabilitació d'addictes al fentanil. Som així, no ho podem evitar. Ara sí, comencem. Benvinguts al 8 mil·límetres. 3, 2, 1, acció!

Silenci, càmera i acció. 8 mil·límetres. El programa de cinema de l'Escriba amb Marc Corra t'obre les portes al món del setè art. Descobreix-lo l'últim divendres de cada mes a Ràdio Manlleu. 8 mil·límetres. Temporada setena. La teva cita mensual amb el cinema.

0: Bona nit, bona nit, bona nit! La primera cervesa. Molt bona nit, ja tornem a ser aquí de nou. Som els del 8 mil·límetres, el programa cinematogràfic de l'Escriba, aquí Ràdio Manlleu, en rigorós directe al 107 de l'FM. I com cada mes, l'últim divendres de mes, doncs tenim programa, nosaltres fidels a la cita, per parlar-vos de totes les nostres fílies cinèfiles, les coses que ens preocupen, les que no ens agraden, les que ens agraden més, menys... És com venir a passar el rato aquí, en vez d'estar a casa fent cubates i cerveses, doncs ho fem aquí a l'estudi de ràdio. Bé, avui som complets, hem passat alguns mesos que érem més poquets, però avui hi som tots. No sé si és que espereu cobrar, ja m'ho direu, però no cobrareu un puto dur, a part l'estrella d'aquí sóc jo, no vosaltres, però és el que hi ha. Però... Res, dir-vos que us acompanyarem des d'ara i no ho sabem mai. A vegades és una hora i mitja, a vegades són dues hores i a vegades fins i tot hem arribat a allargar-nos fins a tres hores, que és totalment dement. Però bé, per parlar-vos de... Avui us parlarem de pel·lícules que no recomanaríeu. Ull, perquè aquí també hi entren pel·lícules que no recomanaríeu a ningú perquè puguin ser desagradables, perquè malsonants, el que sigui, però que potser són bones pel·lícules. Però també hem obert una subsecció que són pel·lícules que no recomanaríem i pel·lícules horribles. D'allò que dius, això no es pot mirar. Perquè segurament, a mesura que anem avançant amb el programa, veureu que sí, la gent que tinc aquí a l'estudi està molt malalta. Sobretot un que ja presentaré ara que tinc davant.
1: Aviam!
0: No, aviam no, però ja tenen problemes, porten motxilles a darrere, han necessitat molt treball psicològic a darrere, però
1: aquí,
0: no...
1: aquí estem.
0: Però no, encara no l'han acabat de superar. Però bé, comencem, com sempre, per la dreta del senyor i saludem l'Irene Solanic. Bona nit, Irene.
2: Bona nit.
0: Què tal?
2: Molt bé. Aquí estem. Això és bona senyal.
0: Sí, home... preparada per aquestes pel·lícules horribles i que no recomanaries a ningú.
2: Jo volia portar-ne una altra, però he de dir que me l'heu censurada.
0: Sí, com sempre hi ha un punt de censura. O sigui, la gent diu aquest programa es pot dir que es vol, no sé què. No.
2: Jo hi ha no, una pel·li que tinc moltes ganes de carregar-me-la, per tant, espero que algun dia... Xt,
0: ho deixem pel final, perquè com que anunciarem el que farem, vale, el que farem a l'últim programa, que serà el mes de juny, que ja acabarem temporada, la setena temporada del 8 mil·límetres, avançarem del que parlarem.
2: Cliffhanger, quedeu-vos fins al final.
0: Quedeu-vos fins al final. Si són les 4 de la matinada, tanqueu i aneu-vos a dormir. Nosaltres anirem fent, però...
2: Demà els titulars de TV3 ja sortiran.
0: Sortirà els titulars de TV3, si no, us recupereu a l'Spotify després d'escoltar el concert de Bad Bunny a Barcelona, sencer. Anem per més gent. No sabia si saltar-te ara, Pol. Dic, potser no el presento ja amb en Pol. Però bueno, però no, és que no el puc evitar. Sí, al final sí. És que al final em sembla que me l'estimo i tot. I això comença a ser preocupant. Pol Riubrugent, què tal, Pol?
3: Doncs jo estava pensant no contestar-te, però després d'això és que no sé què dir.
1: I després estic jo malalt, saps?
0: Sí, bueno. No, en Pol també s'han assentat junts. En Pol també és d'aquests que té una mica una ment malaltissa, però potser més controlada.
3: Avui no.
0: Avui no. Ens portes cosa dura, no?
3: Dura. Si es pot dir així.
0: Sí, durilla. Sí. Però bé, tot bé, Pol?
3: Sí, prou bé.
0: Podem dir que estàs una mica més alliberat ara, perquè ara ja has acabat uns exàmens. Sí. Ens vam escriure amb en Pol setmanes abans i em va dir no estic dormint, bec molt, visc al carrer, i dic, bueno, tranquil, quan acabin els exàmens ja...
3: Ara dormo, la resta segueix així.
0: Segueix així, no? Vius al carrer igualment. Però ja està bé. Gràcies per venir, Pol.
3: A tu.
0: El que ha obert la cervesa, en Gerard Foses, el de sempre, no, aquest no falla mai, i és perquè està malalt, sí. És el que està malalt, està més malalt.
1: Vaig fallar l'últim dia.
0: Sí, va fallar l'últim dia, tenia excusa,
1: sí.
0: Li van permetre fallar, però avui... És que no sé ni si vull que ho diguis, què ens portes.
1: És que jo parteixo la premissa que em costa molt no recomanar pel·lis. Per tant, dic, vaig a portar coses que són tan estranyes que sóc incapaç de recomanar-les, però en parlarem. Ja està.
0: Sí, és que ja ho veureu. És que jo estava preparant els talls i tot i dic, bueno... Sí, ja hem de replantejar alguna cosa. I també tenim a la Aida Montoya, que de rajar també en sap un huevo, en pel·lícules.
2: Sí.
0: De fet, estàvem aquí a The Record i ja estava rajant de
2: sí,
0: pel·lícula.
2: Bueno, és
0: de Cirat,
2: es pot considerar un esport, no?
0: Sí, sí, sí, sí. És un esport puntuable.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però si es raja amb arguments
0: sí,
2: i amb criteri,
0: sí, sempre.
2: Escolta, doncs...
0: Això sí que ho tenim, que... el 8 mil·límetres. Vale. Rajem, però sempre... amb un cert criteri.
2: Home, clar.
0: Més o menys
2: s'ha
0: encertat,
2: cert
0: criteri.
2: S'ha de tenir criteri, si tot... més no, propi. Encertat o no, bueno.
0: I l'Aida, que a part de portar-nos també dues pel·lícules, que
2: déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, són sí. Bastant dolentotes.
0: Déu-n'hi-do, també ens fa tot el tema de xarxes, que podreu anar seguint els talls, els tràilers i dos pel·lícules que parlem. Les trobareu minut a minut al Twitter, per si ens voleu anar seguint per allà, perquè no disposeu d'una ràdio, de qualsevol cosa, doncs ens podeu seguir per allà i sabreu de les pel·lícules
2: que
0: parlem. I a l'esquerra, ara, poder què feia? 2 anys que no venies, tu? Ja.
4: Dos mesos. Estàs lluitant contra el capitalisme, Marc.
0: Sí, és veritat. Que ara
2: ja no tens més aniversaris que passin per davant del cinema? O com?
0: No hi ha cap concentració a favor de Palestina, últimament? O...
4: Avui no.
0: Ja
4: I dona gràcies.
0: Sí, perquè s'ha passat una mica de moda.
4: No, ha passat de moda, Marc. Això s'ha de seguir reivindicant sempre, tota l'estona. Fareu posar seriós i tot, eh?
0: Tu, David, què? Què ens portes, tu, David, també?
4: Jo us porto...
0: merda ben parida.
4: Ferralla.
0: Morralla.
4: Us porto ferralla, d'aquella que pots trobar al racó més fosc de la ferreteria de...
0: del costat
4: del
0: de casa.
4: Poble,
0: sí.
4: Que és una cosa així més nostrada,
0: sí.
4: Més... i us porto la pols que queda als magatzems del Leroy Merlin.
0: Perfecte.
4: Llavors...
2: d'això en sap molt ell.
0: Sí,
4: sí, sí, perquè vaig treballar, llavors... bueno, allà he trobat coses, he trobat tresors.
0: Sí, sí.
4: Absoluts tresors.
0: Bé, doncs moltes gràcies, David, per ser aquí. Un cop fetes les presentacions, no em puc descuidar també el nostre tècnic de so, que avui em sembla que no sé si té micro o no, perquè hi ha vegades que aquí a Ràdio Manlleu, com que també és una mica una merda de ràdio, que ningú se'n cuida, és com una casa de puta sense d'això.
2: Ah, que no en renovaran.
0: Bueno, si no tindran cap programa, doncs, quasi bé. Però bé. Passa i no sé si té veu o no.
5: Sí que tinc veu,
0: sí.
5: Però parles ara, llavors no tinc cascos.
0: Vale, no tens cascos.
5: Una cosa o una altra.
0: Vale, però ja faré veure que crido molt i vocalitzo molt, però jo sí que et sento. Saludar amb en David Osa, que és el que fa la màgia perquè tot això funcioni una mica i no sigui un orga de gats, com sempre. Tot bé, David?
5: Tot bé, perfecte.
0: Doncs perfecte. Seguim. Fetes les presentacions, només dir-vos això, que jo sóc en Marc Corra, la veu que us anirà guiant i acompanyant, i que ja d'entrada us faré unes preguntes, però d'entrada dir-vos que ningú ha portat Pink Flamingos.
4: Home, com has de portar una de les millors obres de John Waters a pel·lícules difícils de recomanar?
0: Perquè és una de les millors obres de John Waters, però també és difícil de recomanar per algú que no hi estigui acostumat.
4: No és la primera pel·lícula que recomano a tothom quan em diuen sorprèn-me.
0: La Divine no és molt recomanable.
3: I per això tens aquests
4: sorprenent.
3: Amics.
4: Vols sorprendre't? Doncs té, Pink Flamingos.
0: Però bé, llenço una pregunta a l'aire, jo... i després qui vulgui comença i anem fent una ronda. Abans m'ha agradat diferenciar pel·lícules que no recomanaries a ningú, però que si et ve alguna persona, o tots tenim algun amic que poder no mira tant cinema com nosaltres, però li agrada, però no mira tant, i et diu, ostres, recomana'm algú que hagis vist no sé què. Doncs pel·lícules que no li recomanaries, però que per tu, per exemple, trobis bones pel·lícules, però dius, això no ho puc recomanar perquè ni ho entendrà, potser, ni sabrà de què va el rotllo, ni l'altre. On tallem la línia entre això i pel·lícules que són dolentes ja de per si? Si és que en podem dir dolentes. Perquè ara també de les pel·lícules dolentes n'hem creat un gènere. Dolentes n'hem creat un gènere.
4: Sí.
0: En fem de culte.
4: Bueno, llavors hi ha pel·lícules que també tenen sentiments, que si els hi dius dolentes

0: Quan es va estrenar al cap de no sé quantes setmanes que algú va començar a dir que aquesta pel·lícula és dolentíssima, dolentíssima, doncs la gent, va l'efecte contrari, bueno, va anar a veure-la.
1: Bueno, però això és un gènere, no?, de fer una pel·li com molt dolenta, voluntàriament. Passa que quan vas fer una pel·li dolenta...
0: Tu ho has dit, és un gènere.
1: Sí, però passa que quan ho vas fer voluntàriament...
0: No surt
1: tan bé. De Rum volia fer una bona pel·li.
2: Sí. Que per això és tan increïble.
1: Clar, per això és increïble.
3: Va ser una mica com Rubber, de Dupier.
1: Sí.
3: Que es va intentar fer algo decent i és divertida, però és absolutament
1: és
3: terrible.
1: Dolenta, sí.
3: És terrible.
2: Que volia recuperar, perdona, el que ha dit d'Eternals, que jo Eternals crec que mereix un lloc millor del que se l'ha posat, tenint en compte el que és.
4: Oh, i tant.
2: Que és que ha pagat Hamnet, que em sembla un tros de pel·lícula espectacular.
0: Sí.
2: I una adaptació
0: brillant.
2: Sí.
0: Perquè jo l'he dit Eternals, ja et dic jo, que és de les pel·lícules que he vist en mi
1: vida. Però dins del que és Marvel l'última dècada, jo crec que és del...
0: No.
1: Tampoc he vist tot,
0: dins de Marvel l'última dècada és el pitjor que s'ha fet en la vida, per mi.
1: Ah, doncs a mi no em va desagradar.
5: Jo crec que aquí entra en David.
1: Ja. Yeah.
5: Fan de Marvel.
6: És Marvelous.
0: No, David.
5: David,
0: diu que fluixeta.
5: Tornem a ser molt amics, David.
6: Ens fa mal ditet cap a baix.
0: Qui diu si una pel·li és bona o dolenta?
1: Cadascú,
3: Marc.
1: No?
0: Sí, però clar, cadascú, això és clar, és una opinió, tu creus que és dolenta, tu creus que és bona, això és molt fàcil. Però fem una mica... Hi ha uns certs paràmetres que hem de tenir en compte, hi ha coses que hi han de ser, hi ha coses que no hi han de ser, perquè clar, si no, sí que és molt fàcil dir, no, de Rum, una pel·li dolenta, no, doncs jo la trobo bona, vale, no et puc dir res. Vale. Hi ha una sèrie de paràmetres que entren per dir aquesta pel·lícula és dolenta i punto?
5: Segur. Jo ho veig com un alumne, no? És a dir, quan un alumne dius, entra per la porta, obre la boca i dius, uf, que malament que parla, molt probablement també suspendrà les altres assignatures, encara que no siguin de llengua. Llavors jo penso que és això, és a dir, quan hi ha un consens, quan hi ha un nucli que diu, hòstia, és que això no se suporta per enlloc, és que és objectivament dolenta. Sí. Llavors personatges plans, o jo què sé, ambients mal trobats, o un guió infumable, o una càmera mal posada constantment...
2: Sí, també penso que és una cosa que pot anar lligada a la pretensió, no? Què volies fer tu amb aquesta pel·lícula?
0: Sí,
2: ho has aconseguit? Sí o no? Si no has aconseguit això, has aconseguit una altra cosa que mereix ser lluada o vilipendiada? Llavors, bueno, una mica la balança també és això, no?
3: No hi ha manera objectiva tampoc de qualificar-ho, perquè però si parlem de càmera mal posada, un guió impossible... Estaríem parlant de pel·lícules de culte com podria ser David Lynch o qualsevol altre que ha fet cine experimental que no té res de que ho podríem qualificar de qualsevol manera, però pot ser una pel·lícula bona igualment o un curtmetratge.
0: Sí,
2: no, és més experimental, no? Potser, però...
1: Justament parlàveu d'Eternals i justament Hamnet va ser... Es va crear una polèmica, no sé per què, per enquadraments que hi havia a la pel·li.
2: Mira, jo aquí no m'hi penso ficar perquè...
1: Que això són com coses, dius, aviam, per favor...
2: Flipats. Flipats, o sigui, tu pots dir a mi m'ha agradat molt la fotografia o era plana.
1: Bueno,
2: vale.
1: I l'altre és això, dius, entendre que és la fotografia...
3: Bueno, és una directora dona. És molt més fàcil criticar-ho.
2: Bueno, està a l'ordre del dia, no?
5: Ara m'has agradat molt, Pol.
2: Sí. No, i a més amb el tema que parla, no? Que és una pel·lícula que al seu moment va ser Shakespeare in Love, però com que la portava aquest Harvey Weinstein, doncs va ser una altra cosa. Però aquesta pel·lícula que toca el tema de veritat...
5: Però ai... No sé,
2: fareix sensibilitats,
5: ara pensava també la pel·lícula aquella que es va fer de Dragon Ball.
2: Hòstia.
1: Allò era dolent.
2: Allò era terrible,
5: Vull dir, hòstia, allò era...
2: Però per què és terrible? Jo us ho explicaré en la meva secció segona. Perquè
1: que són males intencions.
2: Males
1: amb
2: intencions.
1: Una mala execució, sí. Amb un pressupost mal destinat.
2: Sí.
1: Mals professionals treballant. És que ho sumes tot.
2: Tot malament.
1: Mal càsting.
2: Tot malament.
1: Clar, és que allà sí que va sumant.
2: CGI, que això dius, hòstia, és l'únic que...
5: Ja, ara la faig jo la pregunta. Passarà a ser de culte, aquesta pel·lícula?
2: Ja és de culte.
0: Sí, probablement ja ho és.
5: Jo engegaré la merda a tots els crítics que vulguin passar a fer això.
0: Probablement ja ho és. Ja, perquè s'ha passat de frenada.
1: Per això s'ha passat a cotxeres i coses així.
5: Llavors l'etiqueta de culte per mi no em serveix.
0: No, clar...
2: El culte no és sinònim de qualitat,
0: Al final...
5: No, ja ho sé. Però de culte tampoc pot ser sinònim de trash.
0: Al final, al final segurament el que avorreix és els termes mitjos.
1: Home, és que el que és anodino, ara no sé com s'ha dit, o irrellevant...
0: Aquesta pel·lícula no em fot ni fred ni calor.
1: Això és el
0: més perillós.
2: Això és el pitjor.
0: Sempre ho hem dit aquí. Si és molt bona, perfecte, ja és molt bona.

0: si és molt dolenta, s'acabarà convertint en una paròdia en si mateixa i acabarà tenint certa gràcia.
1: Perquè genera com un gaudi d'una projecció pública on la gent riu amb allò i d'allò.
2: Sí.
1: Llavors, o sigui, la pel·li seguirà sent dolenta, però bueno, es genera com un...
3: No sé, un mica el teatre de la crueltat, no?
1: Sí, però bueno, crec que és més honest i més...
3: Sí.
1: Bueno, és purament divertir-se, sí. Ja està.
3: Bueno, com quan la gent acudia a lapidar els infidels, no? Era com la
1: sí, era una atracció... Familiar, sí, sí.
3: No? Quina activitat podem anar a fer? Pues avui toca... Mira, tenim una lapidació a les 5, perfecte, com d'estil Monty Python, no?
1: Però tu una vegada deixes anar la pel·lícula i és propietat del públic. Per tant, clar, el públic farà d'allò amb el que cregui convenient.
0: Bé, després d'aquest intens debat, anem per entrar en matèria... I comencem, clar, comencem ja forts, perquè la gent ja està curada d'espans. Comencem per en Gerard i ens porta una pel·lícula del 81 que es diu Roar.
4: You are not going to kill those cats.
5: You can tell me what you're going to do, and you can tell me what the rest of this committee is going to do. But I'll be damned if you're going to tell me what I'm going to do.
6: That's why you have to help me. He could get killed.
5: I can go on any property to kill animals that I deem are a danger to human life.
7: I'm telling you there'll be no culling of cats, elephants, or any animals ever again.
5: What are you trying to prove? That you can have lions socializing with people?
6: No, but we can't keep exterminating.
0: Sí, ja ho podeu veure. Roar, pel·lícula del 1981, dirigida per Noel Marshall.
1: Sí. Dirigida, produïda, escrita i protagonitzada.
0: Escrita i protagonitzada. I segurament se'l va distribuir ell. Sí. Gerard, Roar.
1: Roar, titulada a Espanya El Gran Rugido.
0: El Gran Rugido.
3: Home!
1: Es va estrenar, això.
0: Sí, és
1: poca broma. Quant rato tinc? Pregunta.
0: Fes.
1: Vale. És una pel·lícula que no recomano, però crec que us en parlaré, crec que el primer que fareu quan sortiu d'aquí és anar-la a buscar per mirar-la amb una sensació d'urgència molt heavy. Crec que per parlar d'aquesta pel·lícula hem de parlar una mica dels seus orígens. Sí, intentaré ser una mica breu. Aquesta pel·lícula es va estrenar el 81, però va néixer la seva llavor l'any 69. Va néixer amb Noel Marshall, que és productor a Hollywood, entre altres coses de l'Exorcista.
0: Sí.
1: Vull dir que poca broma. Va anar de vacances amb la seva família per Àfrica, això va fer un safari, i van trobar-se en una reserva, doncs, una cabana abandonada, i van entrar i estava plena de lleons. I el tio...
0: És que se masca la tragèdia.
1: I el tio, amb tot el criteri del món, va dir, ostres, això portat al cinema té una potència cinematogràfica espectacular. per lo que sigui. I va dir, diu, farem una pel·li amb això. Ell no havia dirigit mai res, però era productor, i diu, bueno, pues, vull fer una pel·lícula on els lleons siguin protagonistes, perquè a més siguin lleons salvatges, sense entrenar. Llavors, la seva primera idea brillant va ser comprar 15 lleons quan eren petits
3: i
1: se'ls va ficar dintre a casa. Perquè va dir, diu, així els lleons s'acostumaran a la gent
0: i no hi haurà cap mena de problema.
1: I quan siguin grans i veguin gent, doncs no ens mataran.
0: Com mixos.
8: Què pot sortir malament?
1: Un pla absolutament brillant. Sense fissures. Aquests lleons es referien a ells com a els adolescents. Passa que això, al cap de mig any o així, que aquells animals van créixer, es tenien la seva mansió a Los Angeles i van dir potser els traiem de casa.
3: Sí, perquè és que no.
1: I van muntar una reserva a Califòrnia mateix, que es deia Shambhala, i van posar allà, pues, els lleons juntament amb pomes i elefants i això.
0: Fins ara? Tot impecable. Malament, eh?
1: Sí,
3: tot malament. Phil Collins amagat amb una gàbia allà al costat, no?
1: Exacte. Llavors van dir, bueno, va escriure la pel·li, òbviament ningú volia participar total, que el Noel Marshall va involucrar la seva família, que això vol dir la seva dona, la seva...
0: John Marshall, Jerry Marshall, Kylo Marshall, exacte. Noel Marshall...
1: Tres fills, més la seva filla adoptiva, a protagonitzar la pel·li. Això és raro.
0: Sí, però no, perquè algú fa interferències. Fes.
1: Doncs això, que això va involucrar-hi tota la seva família i van començar a rodar l'any 74. Que llavors, clar, la idea era, farem una pel·li sobre un científic que viu a la selva, com tipus la gent Godal amb els goril·les, sí, però amb centenars de lleons. Llavors la història de la pel·li és que va a la seva família a visitar-lo i ell no ho sap, que venen allà per sorpresa, i la família doncs és atacada per lleons. El missatge de la pel·li vol ser una mena d'història que defensi la convivència entre espècies. Però o sigui, la pròpia pel·li és molt divertit perquè es porta la contrària quan veus gent aterroritzada perquè està envoltada de lleons tota l'estona. Vale. Llavors, clar, van rodar a la reserva, no van anar a rodar a Àfrica, afortunadament. Van rodar amb lleons de veritat, sense entrenar.
3: Clar que sí.
1: I bàsicament llançava la gent contra els lleons. Llançava la gent als lleons. Literalment. Llavors, si voleu, podem fer un petit parte de lesions.
0: Fes un parte de lesions.
3: Fes un parte de lesions, sisplau.
1: L'actriu principal, que és la Tippi Hedren...
0: No, és que a més tenia un... Vull dir, un planter d'actor, d'actriu.
1: Sí, sí, sí.
0: Ojo!
1: Sí, sí, sí, sí, o sigui, la part és la Tippi Hedren, que era la seva dona llavors, que em fa molta gràcia perquè aquesta dona es va queixar molt de que li tirés ocells al Hitchcock, saps?
0: va rodar tigre.
1: Però lleons...
2: Però amb els lleons de puta mare, tot.
1: Total, clar, els van posar allà al mig... Tippi Hedren, trepitjada per un elefant, mossegada al cap per un lleó...
3: Al cap, eh?
1: Al cap. 38 punts de sutura.
2: Toma!
0: Molt bé.
1: Sí, és que hi ha una escena que se la veu penjada d'un arbre i van passant lleons per sota. I el lleó que fa, no sé, 30, doncs decideix enganxar la llança al terra i li mossega el cap. Aquesta escena surt a la pel·li.
3: Clar, bueno, ja que tens el material, aprofita'l, no?
1: El fill del John Marshall, una mossegada al cap també, 50 punts de sutura, aquesta escena també surt a la pel·li.
0: Tots estan marcats, aquesta penya.
1: és que, a més, és molt divertit, perquè tu veus la pel·lícula i veus algú que està fent algú, l'ataca un lleó, i està demanant auxili, i aguanten el plano.
2: Sí, és una pel·li snuff fet amb lleons.
1: Clar, dius, per què estic veient això?
3: De fet, es podria passar com aquest parte de lesions perquè la gent, si la vol veure, pugui anar fent el checklist.
0: Clar, però, check.
3: De fet, en quin moment l'he vist?
1: La distribuïdora, que quan la van editar anys després en Blu-ray, van fer un tràiler com resumint el parte de lesions.
0: Check.
1: Sí. Però bé, també hi havia la fillastra, que és la filla de Tippi Hedren, que és Melanie Griffith.
0: Molt
1: pel·lícula bé, amb la qual debutava al cine.
0: Molt bon debut.
1: També
0: 4 punts de sutura al cap.
1: Un lleó li va mossegar la cara, 100 punts de sutura.
2: Vinga.
1: 100 punts de sutura. Li vam haver de fer una reconstrucció facial.
0: Va quedar força. Hòstia. Bé.
1: Al cap d'un temps va tornar a la pel·li i un lleó li va enganxar el cap també. I la va arrossegar pel terra, estivant-la pel cabell.
2: La primera vegada no és culpa teva, la segona potser comença a ser-ho, la tercera
1: és tot. O culpa del sindicat familiar que va dir, no, seguim, no? Perquè, clar, això es va començar a rodar el 74, es va estrenar el 81, vull dir, van ser anys.
3: Van ser 7 anys de lleons mossegant.
0: Sí, mossegant, gent.
1: Però, bueno, o sigui, no ens queixem, perquè Noel Marshall, que... n'hi ha una molt bona, que és l'ajudant de direcció, que va rebre una esgarrapada a la jugular, quasi bé a la palma.
3: Ah.
1: També diverses lesions. Però, bueno, el Noel Marshall, que era això, director, productor, protagonista, és el que s'emporta a la palma, vull dir, va tenir múltiples atacs de lleons, firmes per tot arreu, ferides per tot arreu. Va tenir una infecció de tantes mossegades que va haver d'estar 6 mesos a l'hospital. Va desenvolupar una gangrena de la qual va tardar 4 anys a recuperar-se.
3: Oh,
2: ai, no vull saber com han quedat els estàmens, com
0: aquí
2: es diu això.
0: En algun moment... En algun moment hi va haver algú que digués, parem això?
1: No, perquè era una pel·li familiar.
3: un, ja, però... un home vídeo se'ls ha anat de les mans.
2: Sí. Sí. Els lleons, algú amb, algun d'ells amb problemes o amb punts pel cos? Perquè parlem només d'humans.
1: Però... els lleons... Bueno, de fet, el lleó, però, bueno, un dels que van criar al principi, el van haver de matar...
3: Ah.
2: Sí, hi ha morts a la pel·lícula.
1: Sí, sí. Bueno, ah, bueno, és que durant el rodatge, a part, es va rebentar una presa que també va inundar la reserva.
3: Estupendo.
1: Noel Marshall ajudant a fugir animals. Pues,
3: la digue, vista de Marshall.
1: Per lo que sigui, els animals no van mantenir la calma. Un puma també el va atacar.
0: Per lo que sigui, eh?
1: Sí, el puma que era el que faltava.
0: Sí, per lo que sigui, vull dir.
1: Hi havia el director de fotografia, era Jean Devon.
0: Sí.
1: Que és el director de Speed, de Twister, però va ser director de fotografia de la Jungla Cristal. Una arma letal, no sé quina, la 3, crec.
0: Pot ser.
1: Però bueno, era el seu salt a Hollywood, això.
3: Clar, és que tot això va venir després d'haver rodat això, o sigui...
0: Home, però com a director de fotografia, que hi hagi tants mossegades i tot això, pots agafar quadros ben parits.
1: Clar. Bueno, al final, els tècnics rodaven dintre de gàbies, posaven diverses gàbies, feien com un rotllo multicàmera.
0: Sort n'hi va haver.
8: Riscos laborals.
0: Riscos laborals.
1: El que passa, clar, llavors has de sortir de la gàbia.
0: No, tard o l'hora.
1: En un moment dado.
0: Has de sortir. I que xalada el canto.
1: Sí, clar. Total, que es va...
8: Corre, Jou!
1: I va haver-hi més de 70 ferits.
0: Que els era una puta loteria, tio.
1: Que van anar a l'hospital.
0: Era una puta loteria.
1: Sí.
8: Ja tenien l'ambulància allà. Havien dit, tu vine, perquè...
1: I la majoria d'escenes amb atacs, o sigui, les de tècnics no, perquè no és una pel·lícula meta. Però amb els propis actors, clar, o sigui, surten al muntatge final.
3: Clar.
0: Però clar, tu
8: home, aviam, t'han quedat 100 punts i t'han esgarrapat la cara
1: sí.
8: I t'han hagut de fer una recursió social. És que jo em plantaria allà i li diria o em treus la pel·lícula o jo plego.
0: La pregunta és, un cop has acabat el dia amb 70 punts de sutura d'un i 100 de l'altre, és la conversa que tenen és, demà a quina hora quedem? A quina hora comencem demà? A les 8 del matí tots aquí.
3: Ja portaré ioda, no?
0: Perfecte, doncs.
1: Però quan ja portes 2 anys amb això, o 3 i 4, dius, ara ho acabo.
3: Pot ser que li agafis com el gustirri?
1: És probable.
3: O sigui, com un furri extrem?
1: Sí, segurament.
3: O sigui, com anem a, no sé, a ser Tarzan aquí. Clar. I va, de fet...
0: Jo crec que volia transcendir.
3: Hi ha el documental aquest de Tiger King, no? Que és una mica això?
1: Sí, és una mica això.
3: Que et genera com aquesta necessitat i aquest...
1: És una mica això, sí, és total. I és com aquest, no sé, que tenia aquest amor pels animals, que dic, molt bé, està molt bé, però no facis això, sisplau.
3: Clar, és que jo penso, jo tinc gats a casa, i això són gats molt grans.
1: Clar, són 200 quilos de gat que poder...
3: Clar, la capacitat que té un gat com per generar-te aquesta sensació com de voler estar amb ell...
0: No, és que...
3: Una cosa tan gran potser és el quàdruple...
0: És que no és un gat. És un lleó. És un lleó.
3: És un gat de...
0: No, és un lleó.
3: Quilos.
0: És un lleó.
1: És un felí.
0: És un felí.
1: El que passa que us preguntaré, diu, la pel·li què tal?
3: Perquè hem parlat... La pel·li està de puta.
1: De la pel·li. La pel·li, o sigui, no és bona per al lloc, perquè...
3: Oh, no.
1: Sí, narrativament, o sigui, no s'entén res, perquè, clar, o sigui... Per cert, la pel·lícula surt una carta del principi dient que...
0: No s'ha maltractat a cap animal.
1: No, això ho ha posat després la distribuïdora.
2: Perquè cap humà no podia dir-ho.
1: Però, posant això una cartela dient que com que els lleons feien el que lliurement volien, els consideraven també com a autors de la pel·lícula.
0: És perfecte. Jo ho trobo molt bé.
1: I és veritat, perquè al final tu és el que veus. O sigui, la pel·lícula té aquest argument com de això, la família del científic que arriba, ell els va buscar a l'aeroport perquè no s'entenen bé, però ells van amb un taxi de l'aeroport a la reserva i allà es veuen rodejats de lleons. I això és l'argument de la pel·lícula. Després ells intenten escapar als lleons. Podria ser un argument d'una pel·lícula.
0: No, spoiler, no van escapar.
3: No.
1: El que passa que tu el que veus és escenes completament aleatòries, inconexes...
3: Que el record de conya, no?
1: No, record! I connexió entre escenes, res.
3: Bueno, vaig a buscar un got d'aigua a la cuina, següent escena, 100 punts de sutura a la cara.
1: Tu el que veus és gent progressivament més aterroritzada. Perquè de cop i volta ves algú en una habitació envoltat amb 15 lleons. Un altre que representa que ha de dormir allà amb un lleó... I va un lleó i li llepa la mà i el tio fa com que es desperta. Ah, merda.
2: Ara en Pol ha buscat el pòster. Les frases del pòster és marketing pur, eh?
0: Home.
3: Què posa?
1: Què diuen? Aviam.
2: No animals were harmed in this making of this film. Sí, no es va, no es va, no s'han sí, ferit animals.
0: Ferit,
2: 70 cast and crew members were.
0: Sí, sí, no, no.
2: Per tant, i a sota llavors posa The most dangerous movie ever made roars back into theaters this spring.
1: Sí, és que això va ser...
2: Roars back. Ojo amb la phrasal verb aquest.
1: És que una distribuïdora que es deia Draft House va decidir recuperar aquesta pel·lícula per editar-la amb Blu-ray i DVD i fer com una reestrena, portar-la a algun festival i això. I va ser quan van fer aquest màrqueting, pues, insistir amb les ferides que va tenir la gent. Però bueno, això, la pel·li al final es va estrenar l'any 81... amb la gent molt desconcertada i l'any 82 es van divorciar. No hi ha marge. I t'hi fiquen...
2: No es podia trigar, veure.
0: Van trigar fort.
1: Eliminant qualsevol possibilitat de seqüela.
8: A bones hores es van separar.
9: L'únic problema ara, que hi trobo és que l'ha recomanat molt bé.
1: Clar, ja t'he dit, és que la pots veure i a més, o sigui, l'experiència de veure-la és molt hipnòtic. I està molt ben rodada, la peli. El que passa que les coses tot el rato passen perquè sí. La gent actua malament perquè bàsicament vol fugir d'allà.
2: Sí, llavors es veu per morbo aquesta pel·li, no perquè sigui bona.
1: Bueno, té un punt de fascinació perquè el cine hauria de ser ficció i llavors dius, pues que això no és ficció, això és algú que l'ha llançat aquí i és com et xoca tant el cap de que no entens exactament el que està passant, ni argumentalment ni visualment.
0: Ara això no es podria fer, veus?
1: No, no, clar, perquè ara hi ha drets humans.
9: Gràcies a Déu.
0: Ara ja no es podria fer. I això a mi em sap greu.
1: No sé, els animals bé.
0: Perquè no, sí, perquè no trobem, no trobarem un director que experimenti d'aquesta manera.
3: Tu espera...
0: De quedar-se en una piscina, rodarem amb piranyes.
3: Tu espera't que hi haurà...
0: Ho tens clar? No patiu. No patiu. Fiqueu-vos aquí.
9: No patiu, que porten tota la vida a la meva peixera.
0: Sí.
9: Estan criats.
0: No patiu, piranyes. I que passin coses. Uita, m'ha arrencat un peu...
3: Jo, Marc, et recordo que el
9: Daniel
3: segueix viu, eh?
0: Sí.
3: Encara poden passar coses, eh?
0: Sí, però no, per què sortirien els animalistes, primer de tot,
1: però, i el Hansen no involucra gent, ell fa.
3: Aquest tio es va menjar una sabata.
1: Ah, això sí.
3: Està la, guapo.
1: Se'n va anar a una illa que estava amb un poc a punt d'explotar.
3: Bueno, el Fitzcarraldo, poca broma.
0: Ah, hòstia,
3: bueno.
0: Fitzcarraldo, sí. Però és això, les piranyes, no, no les podeu maltractar, i tots sortirien problemes. Abans...
1: Sí. Tindré una peixera amb piranyes perquè s'acostumin. Sí,
0: abans...
3: Que se t'haixo acudit com aquesta frase de les piranyes. No?
0: Sí, és que és veritat. Abans es podien fer coses com aquestes que són genialitats. Barracions,
1: sí.
0: Però genialitats.
9: Marc, tu ets productor.
0: Eh?
9: Tu ets productor, ja saps què has de fer.
0: Jo també he fet una cosa que se'n parlarà, ja veurà. Segurament sí. Sortirà aquí.
3: No és sé veritat si... que a dintre del cinema del català això no està gens explotat.
0: Hòstia, veus? Ara direm en JR. Tigres.
3: Pots fer...
0: Hem de quedar tigres.
1: Anem a Aqualeón.
2: Ho has demostrat, els cabirols de Montserrat.
1: Oh, senglar.
0: El senglar.
2: I a més ho pots fer ja amb to així apocalíptic, amb
3: senglar,
2: biohazard.
1: Està perfecte. Tornem
0: però que envesteixi algú el senglar, eh?
1: Sí, sí, clar. Sí,
0: i
2: jo ja ho faria amb l'alerta biològica i tot.
0: Aguantant plànol. Pep, no, fica't els budells a dins. Pep, cap problema. Aguanta.
1: Aguanta aquí.
0: Aguanta el plànol.
1: I tu segueix gravant que això és bo.
0: Sí, això és bo.
2: Jo recomano un relat literari que es diu Història Natural, de Pere Calders, 1955, que allò sí que és bona literatura feta amb tigres.
0: Bé, amb tigres?
2: Sí.
0: Va, doncs...
3: Que... Fet amb tigre, No es va ferir cap animal,
0: com tampoc. Hem pogut relacionar...
2: No es va ferir cap animal.
0: Com relacionaries el gran rugido de Noel Marshall amb Pere Calders?
2: Ja ho tenim. Ja tenim una tesi.
0: Nexa de connexió. Gerard, més coses?
1: No, jo crec que podem deixar
0: mireu-la,
1: aquí.
0: Mireu-la, sisplau.
1: Feu el que vulgueu.
0: No us la recomano, però mireu-la.
1: Si teniu algun rato estrany de que voleu seure davant la tele i torçar el cap...
0: I si teniu
1: desconcert, doncs...
0: I si teniu algun psicotròpic a mà...
1: Encara millor.
0: També s'us posarà bé.
3: Millor.
0: Molt bé, Gerard, perfecte. Aquest el gran rugido, traduït aquí a Espanya. No sé si el va traduir el mestre traductor.
1: No ho sé.
0: Roar, del 81. Ojo, és que amb Tippi Hedren i Melanie Griffith, eh? Clar, tu veus això i no et penses que serà el que és. Però bueno, anem per més coses. Anem per l'Irene. L'Irene, reivindicativa, aquí aniràs a fer mal, perquè ja m'ho vas dir, que aquesta... Bueno, no la recomanaries ni el teu torturador.
2: Però jo vaig abandonar el cine amb 50 minuts. I 50 ja em sembla molt haver aguantat 50 minuts.
0: Bàsicament perquè poder estaves amb en Jordi i no el volies despertar.
2: No, en Jordi va marxar abans que jo.
0: Ah, va bé.
2: Normalment ell marxa, se'n va a llegir, i jo aguanto la peli fins al final i llavors ens trobem. I aquesta no vaig aguantar.
0: Estem parlant de... The Materialist.
10: Oye, ¿estás soltero? Soy una matchmaker. Llámame si quieres conocer a alguien. Me merezco a alguien que cumpla todos mis criterios.
11: Que esté en buena forma.
10: Que no le gusten los gatos. Quiero estabilidad. Te prometo que vas a casarte con el amor de tu vida. ¿De cuántas bodas eres responsable? No sé. 9. Si la chica pide un tío que esté buenorro y que gane más de $500,000, se lo consigo.
11: Eres la matchmaker. ¿Quieres tomar algo?
10: Claro, coca y cerveza.
11: Hola, colega.
10: Hola, John.
11: No esperaba encontrarme contigo hoy.
10: Te he echado de menos.
11: Anda ya, si ni siquiera te acuerdas de mi cara.
10: Lucy M., la eterna soltera. Podría salir con alguien mejor que yo.
11: Mi instinto no suele fallar. Ma. Hola. Wow.
10: ¿Entiendes de probabilidades?
0: Diana, de Materialist. Què és aquesta merda?
2: És que només amb aquestes veus ja... pastoloses, ja em poso nerviosa.
3: Una pel·li romàntica d'Amazon Prime, no?
2: Sí, no, d'Antena 3, diumenge tarda, Piano de fons.
3: Sí, eh?
1: Ja, ja és això, eh?
0: És, que és, això.
3: És veritat.
2: Res en compte, ni de la Dakota Johnson, ni d'en Chris Evans, ni d'en Pedro Pascal, que és la green falac més gran de Hollywood després d'en Jack Black.
8: Ai, sí, que Déu ens el conservi, per favor.
2: Hòsties. Per tant, no em ficaré.
1: El Pedro Pascal, això, eh?
2: El Pedro Pascal.
8: Home, sí. Hòstia santa. Home. Ai.
0: Però no és Trilili.
8: Què vols?
2: Sí, igual, és una green flag, sigui el que sigui.
0: És Trilili, no, Pedro Pascal.
8: No.
1: És el de Mandalorian, eh?
2: Sí. Exacte.
0: Però si és Trilili.
8: Que no.
1: El de Mandalorian en Grogu,
0: eh? És Trilili.
3: Bueno...
1: ella diu que no.
8: Jo dic que no.
1: Ella diu que no, però sí, t'estic dient jo.
3: Ah, vale. És, vale. És indiferent, no...
2: És igual.
0: Ah, no, però... Podem dir, podem dir, no? És Trilili, no?
1: Pot ser que sigui Trilili.
8: Pots parar de dir això, per favor, és que de veritat.
1: Deixa'm parlar a l'aire, era.
0: Sí, va, va, va, va. Va.
2: Em sembla realment sorprenent que una pel·lícula produïda, a més, i distribuïda per A24... pugui ser tan dolenta. En tots els sentits. Premissa molt simple, eh? La Lucy és una mena de casamentera que és l'hòstia amb la seva feina i aconsegueix que tothom trobi parella, fins i tot aquells que són raros de collons. Però resulta que ella té problemes amb l'amor perquè no sap si anar-se'n amb el riquíssim economista financer multimilionari, que és en Pascal, o el seu exnòvio, en John, que és un actor de molt poc èxit i més aviat pela canyes, però que està boníssim.
3: Hòstia, amb aquest no, eh?
2: És que un és...
8: Un gran dilema.
1: Que comparteix pis, eh, en John, tio.
8: O sigui, és un first world problem de campionat.
2: Jo només, veient aquestes descripcions, no en trio cap dels dos.
0: Aquí, em vaig sola.
1: Però se'ls ha de conèixer.
0: A 24 es va patinar.
1: Va patinar. A 24 també té esquelets a l'armari.
9: Patina bastant.
0: Sí, però això és un esquelet, això és un zombi.
2: Aquesta és una patinada trencada d'espina dorsal, eh? Bé, això, premissa molt simple, però és que a més... Clar, jo me'n vaig anar a veure això amb els grans titulars de la renovació de la comèdia romàntica, una crítica al materialisme, al capitalisme romàntic... Jo pensava, bueno...
0: Interessant.
2: Anem-hi, som-hi. I no ho sé, no sé si la Celine Song, que és la directora, es va equivocar o...
3: Potser ets tu que la vas mirar malament, eh?
2: No,
0: vas mirar amb els ulls.
3: O sigui, com...
2: Vaig a Film Affinity, eh?
0: Film
2: crítica.
0: Affinity.
2: Roza el despropósito en su resolución final, cosa que no he vist, per cert, al final. Además de ser un intento aburrido de comedia romántica que no logra levantar el vuelo. Celine Song dirige un intento fallido de deconstrucción de la comedia romántica en el que destaca el trabajo de Dakota Johnson. Nada le acaba de funcionar a la directora.
0: ¿Perdona? Tiene un discurso interesante, Hobby Consolas. Sí,
1: Hobby Consolas. Hòstia, és la Raquel Luzán, no? Ja ho sé.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Aquesta li agrada tot.
2: Llavors, el que ella vol destacar molt és com el paper dels diners i de l'estatus econòmic realment influeixen en la decisió de triar una parella. Que podria ser o no, però en tot cas a mi em sembla supersexista i molt classista de la manera que ho exposa ella, amb aquests llocs pomposos de festes, i llavors tens el pobre Chris Evans allà que
3: pobre, és pobre, no?
2: Que és pobre, i a més és tonto. Hòstia. És un cada tonto.
0: Soy feo y además mala persona.
2: Jo crec que la directora sembla com molt obsessionada a subratllar la importància de l'amor, les relacions, com a processos racionals, contractes fins i tot a vegades, en quan potser no cal arribar en aquests extrems. I tot fa que sigui superfals, super...
3: Contractes, què vols dir contractes?
2: La parla de contractes, sí, d'amorosos. De contractes, sí, tota la pel·lícula parla de contractes amorosos. Estem en una casamentera, o sigui, clar, ella necessita que es casin.
3: Ah, ho estic entenent.
2: Sí. Sí, ella rep uns extres quan aquella parella...
0: Acaba amb l'objectiu casat.
2: Clar,
3: té prima per...
1: O sigui, ella fa com de Tinder, assistit.
3: Està guau, sí, això.
2: Hi ha una escena bestial d'una núvia ja vestida, a punt de casar-se, plorant com una magdalena en el seu quarto després de que totes les dames d'honor l'hagin posada maca, dient que no es vol casar, i tens la Dakota Johnson allà, però si és l'amor de la teva vida. I l'altra que no, que és un desgraciat. I
0: zing, zing,
2: que...
0: paga.
3: Una mica el Lobo de Wall Street, però versió...
2: Ah, sí, sí, sí, sí. Però a més a més...
0: Intenta sense cap mena de gràcia.
2: Però el Lobo de Wall Street...
3: No, com a concepte,
2: Te'l venen com a psicòpata, que és el que és, i no pretenen vendre-te'l com a res més.
3: I aquesta no.
2: Aquesta no. Aquesta te la fan colar com que és la protagonista romàntica, que pobreta, té un ex que és un desgraciat, però que està boníssim, que té un pretendent allà que està forradíssim.
3: Hòstia... Però això no era una mica Hitch, també, la pel·li aquella del...
8: Will Smith.
3: Del Will Smith, que és terrible.
2: Aquesta no l'he vista.
0: És Trilili, Will Smith.
8: I ja hi som.
0: Que és broma.
8: Hi ha algú que no sigui Trilili?
0: És broma, home.
8: Al final ho seràs tu i tot.
2: Sí, ja. Vull dir que aquesta denúncia de la mercantilització de l'amor, jo crec que està aconseguit totalment al contrari. És a dir, jo vaig aguantar 50 minuts i pensava, o arriba ja la crítica, o això no és una crítica. O sigui, si m'he d'esperar 50 minuts perquè arribi una crítica, és que no ho és.
3: M'he hagut gir argument.
1: El que passa, jo l'he vist sencera, aquesta.
2: Vale. A veure, explica'm el final.
0: Jo també.
2: Acaba molt pobre, oi?
1: Sí, clar.
0: Home, clar.
1: Clar, o sigui, el que passa és que quan està amb la relació amb aquell i està tot allà perfecte, veu que és una relació, doncs, mercantil. I decideix que el que ella vol és una relació més...
0: D'amor.
2: Sí, orgànica. Hosti, quin guió, no? Els espectadors veiem el minut número 2, ens fa esperar 110 minuts per veure-ho.
3: Quina és la cançó final de l'enamorament?
0: No sé, el que és increïble que és que...
1: No tinc tanta memòria.
0: Que Celine Song pas live, després et faci això. Però bueno.
2: Bueno, a veure, obrirem un altre Lovers and Haters, però Pas Life tampoc em va agradar.
0: Hòstia, a mi sí que em va agradar. A mi sí que em va agradar.
3: Dures declaracions.
1: Bueno. Comèdia romàntica. Anyone but you, tio. Coses senzilles, tio.
0: Sí, uf. Sí, funcionen està més. Bé, funcionen
3: Billy
0: més.
3: Billy Crystal, si no hi és, es nota.
0: Billy Crystal i Meg
1: Ryan. Hugh Grant. Aquestes coses.
0: Què més, Irene?
2: A més, ara m'ho has posat bé, Gerard, no? O sigui, acabem amb Chris Evans, que és el tonto pobre. Vale. Però és que...
1: I esmorzen amb xàndal, saps?
2: I és una perpetuació de l'ideal aquest masculí de no, si està bo no passa res, és pobre i és tonto, però està boníssim el paio. I jo tinc els meus ideals i m'és igual, saps? Jo ja treballaré jo, perquè el tio està molt bo.
9: Sí, però, i amor.
1: Però pones una mica aquell de Betty la Fea, que és la noia que porta ulleres i ferros i dius, hòstia, no, és la més lletja de l'institut, i te la mires i dius, no és.
0: No, bueno, és...
1: Saps? Pues el que està bé, diu, com que és pobre i porta barba, és lleig, dius, no ho és.
0: La pel·lícula aquella, Esto es otra estúpida película americana.
3: Hòstia, és boníssima.
0: Home, que boníssima. Fan l'aposta de dir... va, a ver si eres capaz de traer al baile de primavera a la chica más fea de l'institut.
1: Això ja és perquè surt amb una altra pel·li.
0: Sí, sí.
1: 90,
0: i van passant ties, unes siameses enganxades pel cap, una deforme, un monstru... I després em passa una noia guapíssima...
3: Però que porta ulleres.
0: Porta ulleres.
3: Ah.
0: I diu, esta, i tots... Oh, no!
9: Home,
0: impossible!
9: Hitler.
1: Sí, és veritat, clar.
9: Sí, Hitler.
1: Vale. Amb la Reese Witherspoon.
0: Sí, vale.
9: Que dius?
3: 10 coses...
9: Que odio de tu.
2: No, aquesta no és la que diuen ells. La de 10 coses és la que també protagonitza l'Anna... 10 things I hate about you, no?
3: Sí.
2: T'ho dius?
3: Sí.
2: No. Ai, se'n fa una pel·li nova ara, d'aquesta.
1: Ui.
3: Ah.
2: Que surt en John Lewitt, es diu?
3: Sí, en John Gordon-Levitt.
2: Això.
3: Que és clavat en Henry
0: Fitcher. Ah, sí, ja sé qui no voleu dir.
2: Julia Stiles.
0: Julia Stiles.
2: hòsties.
3: Estupendo, pues... Vale. Segueix, Irene.
2: No, va, jo acabo, eh? Hòstia, el tema és que a mi, la pel·lícula, el que vaig veure va ser un catàleg d'homes immadurs, inestables, insegurs i irresponsables.
3: Però guapos, però... És, eh?
2: Però guapos? Que se'ls veu com... tendres, romàntics... Per tant, és la romantització de l'estupidesa masculina. I, en canvi, les dones...
3: Una realitat una mica,
2: que són contínuament sotmeses a l'escrutini perquè, ojo, amb el male gaze d'aquesta pel·lícula, també.
0: Hòstia, okay.
2: El male gaze.
1: Què és això?
2: La mirada masculina.
0: Ah. És la manager del curt. És la manager del nostre curt.
1: No facis spoilers.
2: Clar, sí, en ella se la jutja constantment per prioritzar sempre doncs, l'estabilitat econòmica, tal, tal, tal.
0: Lo pràctic.
2: Però són jutjades com a materialistes, per això. Que em sembla bé, eh? Però el tema és aquesta doble visió de dir, ostres, ens escalfem tots a l'estufa al riu, per ser políticament correcte.
3: M'ha agradat molt la reconversió de la frase antiga. M'ha agradat moltíssim.
2: Gràcies.
3: La faré servir molt més sovint.
8: També va d'escalfar-se.
3: Sí, també va d'escalfar-se.
2: Sí, sí. I fins aquí, tranquil·litzo, perquè potser no aniré després.
0: Materialist. Molt bé. Una pel·lícula que l'Irene no recomanaria a ningú i que a part que la troba dolentíssima.
1: És que a part és aquest calaix de gent que intenta com transmetre uns valors positius però són terribles.
2: És la romantització d'uns valors que no són bons.
1: Com el Joker, per exemple.
0: És una pel·lícula tòxica. És una pel·lícula tòxica.
2: Sí, ja està. Totalment.
0: Bé, anem per més coses. Anem per coses d'aquelles que parlàvem abans, d'aquelles pel·lícules que es converteixen en culte, de dolentes i així, perquè l'Aida ens porta una cosa molt moguda. Parlem de Sharknado.

0: first hurricane?
1: It's a storm. That's what's driven them all up north.
2: I've never seen so many of them or so bold.
3: It's barely even raining.
1: It's flooding here. And not the plumbing, the ocean. You need to go home.
3: I'm not going anywhere.
1: Storm's coming and it's coming fast. Just can't sit back and watch this.
3: Tornado's heading towards the airport. We need to destroy it before it gets to them. Watch out!
1: You can't just wait here and wait sharks to rain down on us.
4: Doncs sí, Sharknado, el 2013 es va fer viral, podríem dir, gairebé una pel·lícula que segurament ningú s'ho pensava, però que va començar a despertar l'entusiasme de seguidors de cine, de gent que no seguia tant el cine. Però per què? Per què? Això ens ho explica l'Aida.
5: A veure, és que jo crec que hi ha males pel·lícules, hi ha pel·lícules horribles, hi ha pel·lícules no recomanables i llavors hi ha Sharknado.
6: Té com una categoria per ella sola, no?
5: Perquè
7: que està bé.
4: Que està bé tenir res.
5: O sigui, a més, és una idea tan absurda que no només va donar lloc a una pel·lícula, sinó a una saga, i esperem que quedi aquí, de sis pel·lícules.
4: I una saga exitosa.
5: És que...
6: Sí, sí.
4: Hi ha Sharknado Origins.
6: Sí, sí.
8: Hòstia.
6: Sèrio? Sí. Amb un estudi científic de com...
5: Com deia en Marc, la primera pel·lícula es va estrenar el 2013 i el pressupost rondava els $2 milions. Jo crec que el que ningú es podia imaginar és que aquella història amb $2 milions de pressupost sobre una mena de tornado ple de taurons acabaria convertint-se realment en una franquícia a més exitosa.
4: És que clar, explica ben bé què és el Sharknado, perquè la gent no ens entengui, els que no ho saben.
7: El nom ho diu clar.
5: Sí, això, és, o sigui, la sinopsi original és delirant, perquè a mi em sembla delirant. O sigui, diversos tornados absorbeixen taurons de l'oceà i
6: no?
5: els escampen sobre una ciutat, vale? I aquesta saga va anar creixent, passen diferents coses a les diferents pel·lícules de Sharknado i arribem a la última, que a mi ja em sembla el colmo del colmo, que és de Last Sharknado, It's About Time, del 2018, que en aquesta sisena entrega els protagonistes viatgen en el temps, ojo, cuidao,
6: ja era hora,
5: per impedir l'origen dels Sharknados.
7: Que segurament és un pare que va abandonar la filla.
5: Que això
4: no
5: significa, per qui no l'hagi vist, que hi ha taurons atacant durant la prehistòria, hi ha taurons atacant castells medievals, hi ha taurons atacant l'oest americà i hi ha taurons atacant el futur.
4: Taurons amb en William Money de Sin Perdón.
6: Està guapo.
5: La gràcia de la pel·lícula és que jo crec que ho presenta tot amb una com absoluta normalitat. No sé, quan apareix un tauró així enmig d'una batalla medieval, doncs sembla que ningú s'immuta, és com que és el més normal del món.
6: Clar.
5: Com si fos...
7: Gent que probablement no sap que existeix.
5: No saben que és allò, però és com si fos una cosa totalment natural, sabeu? Una ingerència d'aquestes.
6: Però Gabriel García Márquez, això ho fa i ningú li diu res. Doncs
5: pues mira, és que ho fot amb gràcia, saps?
6: Vale.
5: Evidentment, a més d'una una premissa delirant, doncs els efectes especials són doncs exactament tan convincents com ens els podem imaginar, que hi ha moments en què doncs els taurons sembla que no sé, que els hagin pintat així com durant la pausa del dinar, o que s'hagin de veure els fils o alguna cosa d'aquestes.
9: No els van criar a casa durant 15 anys.
5: No, exactament, no.
6: Bueno, és que si ho haguessin fet, després tens el problema de ficar-los a dintre tornados, no?
5: Sí, clar, clar, clar.
6: Clar, no pots criar tornados i taurons.
7: Bueno.
6: Tu
7: tens
6: estudiar-ho, no?
5: I per si això fos poc, doncs evidentment la física, no, és un com una mena de concepte decoratiu, i la lògica, jo crec que va abandonar el projecte aproximadament al minut 3 de metratge. Per tant, bueno, No li... Charnado és el que és.
4: No li coneixem crítica dolenta, eh?
5: És no. el que és.
4: Meravellosament mala.
7: Clar.
5: Però jo, precisament aquí hi ha, jo crec, el secret de Charnado, que sap perfectament el que és.
6: Ah, exacte.
7: Correcte.
6: Exacte.
5: És una pel·lícula idiota. És una pel·li idiota, però no intenta ser intel·ligent.
4: És que, a més, els actors que hi surten ja són idiotes.
7: Sí. Són idiotes.
4: Perquè un és Lian Ziering, que ja era un idiota fent Sensación de Vivir.
5: Sí, sí, i llavors sí, sí.
4: La Tara Reid, que també hi era una insuportable, sí. American Pie. En John Hurt. John Hurt és més diferent.
5: Mira, encara. Bueno,
7: és que aquí només falta algú de la família Baldwin.
4: En Marshall.
5: Sí, és que...
4: I en Marshall amb uns tigres.
7: No, en Marshall, ja està.
5: Però bueno. Això és el que jo li reconec, el fet d'això. És una pel·li idiota, no intenta ser intel·ligent, no intenta ser profunda, no intenta guanyar cap mena d'Òscar. És una pel·li que és el que és. Promet taurons, tornados i decisions creatives totalment irresponsables. Per tant, escolta, compleix, no? Que és el que toca.
6: Què més volem?
4: Aguanta'm el cubata.
6: Què més volem?
5: Sí, jo crec que el veritable misteri de Charnado no és com es crea un Charnado, ni a qui se li va acudir fer aquesta pel·lícula.
4: Com fas que funcioni?
5: Sinó com ha arribat a la sisena entrega i, a més, com ha aconseguit que hi hagi gent que les hagi vist totes. Per tant,
7: home, Charnado... entregues tu, perquè...
5: Jo us haig de dir que vaig veure la primera i vaig veure l'última, i ja, ja.
6: Hòstia, si el mig ja estava millor,
5: No ho sé, jo al mig ja no m'he atrevit.
4: Jo he vist la 1, la 2,
7: la primera la vam fer per Nadal a la sexta i la vaig veure amb la meva iaia. A la meva iaia li agraden les pel·lis on mor molta gent.
4: Ah, sí? Perquè se sent viva.
7: Sí, no, i si no, amb catàstrofes naturals i que mori molta gent. Tipus,
5: bueno, parlaré
7: terremoto,
5: també.
7: Després
5: parlaré d'una altra catàstrofe natural que a la teva iaia li encantarà.
7: Pues no, li hauria encantat, però...
5: Ai, perdó.
7: No passa res, no passa res.
4: Al final ha caigut, hòstia, t'han mirat pel·lícules a l'Apple Batella.
7: No, pel tema va ser, dic, mira, iaia, que això t'encantarà. I efectivament li va encantar. Per tant, celebrem Charnado.
4: Celebrem Charnado per la iaia.
7: I només per això ho recomano.
4: Per la iaia del Gerard. Pel·lícula no recomanable, però recomanable.
5: Sí,
7: correcte.
5: Sí, sí.
4: Molt bé, Aida, Charnado. Mireu-lo, perquè no té desperdici.
5: Però s'ha de mirar amb aquella cosa de riure, i ja.
7: Però és, mireu-lo perquè té desperdici.
4: Perquè té desperdici.
5: És una pel·li idiota.
4: No, i mireu-la seriosament, intenteu entendre-la.
5: Una pel·lícula idiota.
4: Intenteu entendre-la, sí, sí. I buscar-hi, sí, sí. Les... capes,
6: equacions,
4: les no? Capes que vol dir, saps? Que...
6: la força centrífuga, si
4: ara,
6: permet, ara. Els taurons respirar, no?
4: Ara. Bé, i ara anem per una altra ment malaltissa que ens porta aquí tres folis de punts.
6: Mare meva!
9: Els quals al final solament no em faré servir.
4: Però bueno, i no diré res més, simplement escoltarem aquest tall que ja parla per si sol. Vale? Vale.

0: Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la Tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida.
1: A las 6 en punto, toda la compañía deberá reunirse en la sala llamada de las orgías, donde las narradoras, turnándose, se sentarán y contarán cada una serie de relatos sobre un tema particular. Los amigos pueden interrumpir en cualquier momento y tantas veces como les apetezca. Las narraciones tienen como finalidad enardecer la imaginación y toda lascivia será permitida. Después de la cena, los señores pasarán a la celebración de lo que viene a designarse como orgías. El salón y las demás habitaciones tendrán la calefacción adecuada. Todos los presentes vestirán según las circunstancias. Acomodados sobre el pavimento y siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán en promiscuidad y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. Tal será el orden cotidiano de procedimiento. Cualquier hombre sorprendido...
2: ¡Fuera! ¡Fuera los criados! ¡Echadlos de ahí!
3: Que fort és Pol, tio. Ets molt jove per mirar aquestes coses.
4: No,
3: tio.
4: Mira, vaig tardar molt a dir-te el que volia portar, perquè m'ho volia mirar bé, perquè vaig pensar, mira, seria una bona manera de ser incendiari, ja que seran tot pel·lis dolentes o el que sigui. La vaig mirar, jo crec que ja està, ja haver-la vist, volia al final dir que no, però ja l'havia vist.
3: T'has passat el joc.
4: Ja ho he fet, ja l'he vist. Ja no podia dir que no. Saló, 120 dies de Sodoma. Estem escoltant la cançó d'inici, dirigida per Ennio Morricone, que, cosa que em va sorprendre. No l'ha escrit ell, aquesta, però la resta de la música de la pel·lícula sí.
5: Compai.
4: Està basada en un llibre del Marquès de Sade, de 1787, 85, perdó. I abans d'entrar en tema, s'estrena el 22 de novembre de 1975.
3: Ah.
4: I Pasolini és assassinat el 20, de nove... 20 dies abans, el 2 de novembre.
3: Com estranya.
4: De 1975.
5: I després va fer la pel·li.
3: I després va fer la pel·li.
4: Per això és això.
5: Com a venjança. Pier
3: Paolo.
4: Ja ho hem escoltat amb el tall. Són quatre feixistes, un duc, un bisbe, el magistrat i el president de l'Itàlia feixista d'aquell moment, 1944.
3: Bueno, com tots els pobles de Catalunya durant el franquisme.
4: Bàsicament. Segresten a 18 joves, nois i noies, i els tanquen una vila 120 dies. Els llegeixen unes normes, que hem sentit al principi ara, quan estan aquí allà en el camp de la vila. I també, com explica el tall, hi ha quatre prostitutes velles que aniran narrant històries en els joves, per tal d'inspirar totes les atrocitats que passaran al llarg de la pel·lícula. Humiliació sexual, mutilacions, assassinats, tortures, hi haurà de tot. Ja només amb això ja és difícil de recomanar.
3: Sí, no, és...
4: És una de les pel·lícules més difícils de veure, a mi m'ha costat bastant.
3: I desagradable.
4: I molt desagradable. Poques vegades he hagut de parar una pel·lícula per dir, hosti, deixa'm respirar una mica, perquè...
5: Vaig a dutxar-me.
4: Realment no té moltes... Té escenes extremadament dures... que em fan, és una de les coses que volia comentar, que em fan qüestionar molt el rodatge. Tots els escrits diuen que van ser un rodatge superfeliç, la gent s'ho passava molt bé, hi havia bromes entre els talls,
3: no.
4: Però evidentment...
3: No va ser així, el van pelar
4: sí, després. Va ser absolutament terrible. Va estar prohibida durant molt temps, a gran part dels països. El director, Pier Paolo Pasolini, poeta... escriptor, director...
3: Un il·lustrat.
4: Comunista, homosexual...
5: Clar que sí.
4: Trililí. Va ser...
5: Això què és?
6: Bueno, a veure, si només... Jo us diré una cosa que conec a ma mare molt bé. Si només ofenem un col·lectiu aquesta nit, serà tot un èxit.
4: Ja n'hem fet uns quants.
5: Pues entrem-nos.
4: Va ser expulsat del Partit Comunista per homosexual. per Trilili.
3: Aquests comunistes.
4: No, m'ho he passat molt bé aquesta setmana mirant... Post-pel·lícula, no, després de la pel·lícula.
5: L'he vist quatre cops.
3: L'he vist quatre cops.
4: Me l'he posat de fons quan dormia. Per...
3: De fet, he llogat una casa rural durant una setmana amb uns col·legues.
4: Amb 120 col·legues. Ai, amb 18 col·legues. No, però m'ha agradat molt indagar, perquè me'n recordo un dia d'aquests, anant amb un cotxe amb en David Muñoz, venint a la ràdio, que és... molt enriquidor. Ui, això? No, això va ser l'últim programa que vam venir junts, que vam parlar justament d'aquesta pel·lícula i d'aquest director.
7: Fa dos mesos d'això,
4: me'n recordava.
7: Déu-n'hi-do.
4: Que m'has parlat molt sobre la seva visió del feixisme i tot.
7: Ah, sí, eh?
4: Que és molt important en aquesta pel·lícula. Ell...
3: És una pel·lícula feixista.
4: És una pel·lícula... No, antifeixista.
7: Apologia, això.
4: Apologia.
3: Ells són els feixistes.
5: Trilerí, però antifeixista. Sí, sí.
4: Ell diu que el feixisme clàssic era una dictadura política, extrema, que imposava una conducta mitjançant la coerció, però que no aconseguia mai modificar els valors profuns de la població. Tot i així, ell el que critica molt és el consumisme, que realment és la manera en com ens han canviat només per les autonormes que ens fiquem a nosaltres mateixos. És així com intenta explicar en aquesta pel·lícula, que diu que si el cos és lliure, ja no és possible... si el cos és lliure, ja no és possible i només queda el cos sotmès. Per tant, amb el cos lliure, quan ell parla de la llibertat sexual en aquell moment, en l'art, en el consumisme, en el màrqueting, en tot, ja s'ha vengut molt, el cos com a llibertat, el cos... Ja comença a ser el boom del free the nipple, del com es deia, el moviment...
5: L'exhibicionisme.
4: Que ja no serveix per criticar o per intentar anar en contra dels moviments feixistes que hi havia en aquell moment... I, segons ell, ja només queda fer servir l'opressió del cos per tal de criticar el feixisme, per tal d'intentar donar marca a la gent. És aquí on ell adapta aquest llibre, una pel·lícula que a mi em sembla absolutament horrorosa. Visualment és impressionant, està molt ben gravada.
7: No, de fet.
4: Pretén ser-ho,
3: sí.
4: Però em passa el mateix, estava pensant si portar aquesta, si portar Irreversible, d'en Gaspar Noé... Que són pel·lícules que dius, s'han fet. Oi, només pel fet de fer-se ja és una cosa absolutament terrible.
3: És diferent en el sentit que aquesta, el punt de poder... No, Salo té escenes que són...
7: Té l'escena, Marc.
3: Sí.
7: O sigui...
3: sí. Però vull dir, el que pretén més Salo és aquesta incomoditat, és aquest tipus de...
5: Però que a més a més, des dels crèdits ja.
3: Sí, des dels crèdits.
5: Aquest... Els crèdits ja comença amb els amics, entre parèntesis, els homes, les víctimes, entre parèntesis, sí. Les dones.
7: Sí.
3: Aquest tipus de perversió, sí. Reversible, poder sí que té un punt més de... Sí. De maldat.
4: Però segueix compartint aquest punt de dir... Pot criticar el que tu vulguis, però s'ha fet d'aquesta manera. I el rodatge... Hi ha l'escena, amb les dones allà, que dius, això algú ha gravat, i per molt amable que siguis, per molt... Dubto que hi hagués una coordinadora d'intimitat, primer de tot, en aquesta pel·lícula.
3: Sisplau.
6: Tenia un pla d'igualtat.
5: No existia tal cosa.
7: No existien les dues paraules, ni coordinadora ni intimitat. En la indústria...
5: Però a feina hi havia un gestor allà.
7: Sí.
4: El problema que tinc és que... No em va agradar la pel·lícula. Clar. Si no, la tornaria a anar, no la vaig disfrutar. Però és una bona pel·lícula.
3: És que no sé si la paraula és disfrutar.
4: No, evidentment. Però no vaig trobar que fos una mala pel·lícula.
3: No és una mala pel·lícula.
4: Pasolini demostra que realment és un molt bon cineasta en aquesta pel·lícula.
3: Trobar agradar... És que, clar, com hi fiques l'adjectiu... em va agradar Salo.
4: Algú ho haurà dit.
3: Bueno, no ho sé, és que no sé fins a quin punt, perquè té un punt de pervers, té un punt de que costa de mirar. Sí que objectivament pots mirar, hòstia, doncs que és un bon director, té una bona narració, el que sigui, el que expliqui, però...
5: I que té 50 plans, que són un quadre...
3: I que són un quadre, tots. Olé. Però dir que, hòstia, em va agradar molt mirar-la, la tornaria a mirar, clar, suposo que potser no és una pel·li per això.
4: No.
3: Potser és una pel·li per tenir-la, mirar-la, pair-la i quedar-te amb el que has paït i...
7: Pues que potser no la paeixes mai.
3: O poder no la paeixes mai.
7: Jo no l'he paït mai.
4: Jo no, i l'únic que he disfrutat de la pel·lícula és el fet d'investigar.
3: I no la veuràs,
7: Pots llegir-te Sade i no entrar directament...
8: No, hi ha una sèrie... Vull dir, em parlaves i em ha vingut el cap la de La xica de al lado, d'en Jack Ketchum.
3: Ah, sí.
8: Jo a la pel·li no m'hi he atrevit mai. O sigui, m'ho vaig passar tan malament amb el llibre que no m'he atrevit a la pel·lícula. I m'han dit que és duríssima.
7: És dura. No, i també hi ha, és que hi ha tot un tema de transportar certes històries que a vegades no cal veure-les directament. No? Lars von Trier, per exemple, és el gran especialista.
3: El anticrist.
7: Amb totes les pel·lícules en general. Vull dir, sempre hi ha un punt que dius, col·lega, a gravar això...
3: Anticrist.
7: T'ha estivat, eh?
8: Anticrist.
5: Sí,
7: Anticrist
5: Jack,
7: és molt
5: també,
7: bèstia, però
5: la casa de Jack.
7: Melancolia també té moments... Nymphomaniac té moments profundament incòmodes. Sí. Però hi ha, per exemple, ara que deies de les cases, hi ha l'última casa a la izquierda, sí. L'original,
3: sí. Sí.
7: Que té aquest moment també irreversible, molt dens. O sigui, hi ha tot un seguit de... que això ho pots criticar o no, però el fet de gravar-ho no es pot donar per fet. O sigui, cal que ho veiem, això. És morbo, és explotació fins a cert punt, eh?
3: No, és sí, el que... No, no,
8: no, l'última casa a la izquierda és la de Wes Craven.
5: La Wes Craven.
7: Sí. Sí.
8: Però allò hi ha ratlla... Vull dir, la d'en Pasolín no l'he vist, eh? I no en puc
7: hòstia,
8: parlar.
7: Irene,
8: la de la xica de al lado tampoc l'he vista, però... havent llegit l'obra, puc entendre que hi ha una intenció allà darrere de denunciar una cosa. A la Wes Craven no hi ha cap intenció de res. No, és exhibicionisme per exhibicionisme.
5: És horroritzar, si és provocació. Sí, sí.
4: Justament amb en Pasolini sí que és molt provocació, evidentment, sobretot per l'època en què està feta.
7: Perquè és un reaccionari, també.
4: És molt, molt.
3: És crítica, reaccionària, sí, sí. Això és...
4: Però entenc el motiu que hi és. I es podria haver fet de moltes maneres molt diferents i que segurament hagués respectat molt més les persones que estan dins aquella pel·lícula.
5: El que passa que Pasolini, aquí el tema és... Jo, almenys, el que sempre m'ha fascinat d'aquesta pel·li és... preguntar-me què va portar a un tio que és un humanista com ell a que la seva última pel·lícula sigui això. I el tio decideix conscientment, diu, aquesta és la meva última pel·lícula i és aquesta.
8: En defensa de Pasolini, diré que té un article, que ara no recordo el títol, en defensa dels dialectes, l'argot sí. I la llengua popular, sí, que dius gràcies, sí. Que algú ho estigui fent.
5: Em trobarà sempre a la cantonada de Pasolini, eh? Vull dir, fins i tot amb Saló. Sí, sí,
8: però estic d'acord amb el que dius tu, Pol, que...
3: Segueix,
8: hi ha unes línies.
4: No, ja està.
3: Està
4: ja...
3: bé.
4: Sí, no, justament el que tenia aquí apuntat és el dels dialectes i les cultures populars, per tant, ja hem estat bé.
3: Salo o els 120 dies de Sodoma, la novel·la de Marquès de Sade, pel·li complicada de veure.
4: Divertida. No
3: és... és recomanable en el sentit de que...
7: A partir de 5 anys.
3: No, que si tu la... Si... Si tu la recomanes amb una persona de 60, de 70 anys que porta tota la vida mirant una pel·li per dia i que sap de cinema i tot, doncs probablement l'haurà vist i segona, però li podries recomanar. No és una pel·lícula que tu puguis recomanar. No. Tu, volem veure una pel·li diumenge amb un meu col·lega.
7: Saló
3: i el 120 dies. No.
5: Algú que busqui coses atrevides.
3: Algú que busqui una cosa diferent.
4: Com a curiositat, hi ha el no sé si es veu el Criterion Closet, que són els vídeos aquests que hi va algun actor
7: sí.
4: O...
7: sí.
4: Va sortir fa molts anys amb Bill Hader, comediant i tot. Va agafar Sado i va dir... Ai, Salo. Va dir, és una pel·lícula perfecta per tenir cites. I aquí es va quedar.
7: Bueno,
4: i va rebre alguna queixa. Ell, evidentment, ho va dir en broma, perquè estàs al Criterion, la gent sabrà que és Salo, doncs algú... El va escriure dient que què cony ha fet...
7: Perquè no l'havien vist.
4: Perquè no sabien de què parlava i s'ho va creure.
5: O sigui, algú va tenir una cita...
4: Va tenir una cita, segurament, i va ficar Sala.
7: Has de ser bon humorista i aquí és com...
4: I vull saber quan la van parar.
7: Passa-t'ho bé.
3: O poder no la van parar.
6: Ara que si el tio o tia aguanta...
4: Bravo.
6: Escolta.
7: Bueno, però potser això ja és red flag.
8: Ara anava a dir...
7: Vas a furar després de veure aquesta pel·li?
5: No, tio, jo la libido està al terra, eh?
7: Apurat, eh?
3: Bueno, està molt malament.
7: Apurat.
3: Bé, moltes gràcies, Pol. Una gran pel·lícula, una gran no recomanació, però és una pel·lícula, sí. Bueno, que dona que parlar.
7: Icònica, no?
3: I ara anem per una de les nostres pitjors experiències. Uah. En una sala. Ja sigui, perquè no, segurament no hi vam arribar, eh? David, tu i jo no vam arribar...
7: L'he tornat a veure, Marc?
3: No,
7: he fet l'exercici.
3: Va, has fet l'exercici. Sí. Estem parlant d'això. I jutgeu vosaltres mateixos pel mateix tràiler. Estem parlant de Rizzi.

0: definició seria la pel·lícula de capçalera del modernet deconstruït de Gràcia, no? Aquest que veu matxa.
1: Exacte.
0: I només llegeix a Judith Butler sense saber què escriu, ni si escriu llibres o fa articles o tuits.
2: Molt bona la descripció.
0: No? Sí, és la típica pel·lícula. Llavors, o sigui, és una pel·lícula que et parla de... un drama humà, no? És el drama de la vida. És una pel·lícula que, a més, pretén fer... Això serà un baixón terrible, de cara al tall, però és una pel·lícula que pretén fer un homenatge al cinema mut. Com aconsegueix fer aquest homenatge al cinema mut? Doncs, bàsicament, traient els diàlegs de la pel·lícula, no? Llavors, el que ens trobem és una pel·lícula que comença amb un pla de perfectament 5-6 minuts de l'exterior d'una casa, plovent.
1: Sí,
0: espera
1: llancs,
0: que deixo el silenci, sí. perquè es noti, vull dir...
1: 6 minuts llargs.
0: Seguidament passem a un pla de 7 minuts, 8 minuts del cap d'un home a la piscina. I això és el que sentiu, Això és això que sona de fons és el que estem veient a la pel·lícula. Sí. I aquesta pel·lícula es va succeint en cada vegada escenes més llargues i més estàtiques. N'he de recalcar. Hi ha una escena...
1: La que renta els plats al pèl...
0: No. Hi ha una escena... Bueno, evidentment, us presenta dos personatges... Anem per passos, sí. No? Tenim dos personatges. Tenim un noi jove, que és un noi que es dedica a rentar enciams, no? Pel que hem vist que fa tot el dia...
3: Exclusivament enciams?
0: Sí, al llarg de la pel·lícula tenim una escena de 20 minuts on ell es dedica a rentar dos enciams.
1: 20 minuts.
0: 10 minuts per enciam. I llavors tenim... un home de mitjana de... tirant cap a... no sé, de mitjana de 50 i pico, que té tortícolis. Llavors l'home intenta tot tipus de tractaments, no? I hi ha una escena bastant xula, això sí que ho he de reconèixer, que és quan l'home es va fer una acupuntura. No sé si heu vist aquests vídeos, no sé si us surten a vosaltres a les xarxes d'aquests que van a les perruqueries índies.
3: No.
0: A la Índia, que els hi fan com un ultratractament, com un turbotractament, que els hi foten com clatellades al cap, com una cosa molt barruera, però alhora que sembla que ha de relaxar...
1: Estranyament ho he vist.
0: Sí, vale, jo ho sabia, Marc.
3: Jo solament surt tancats.
0: No passa res. O sigui... estem parlant d'una acupuntura de molt baix pressupost, no? O sigui, li claven agulles, llavors les agulles se suposa que han de fer com una transmissió tèrmica per tal d'alleugerar una mica la tortícolis, i per fer la transmissió aquesta tèrmica el que fan és enrotllar papers i cremar-los, no? Que durant l'escena pots veure com els papers li cauen a sobre l'home, s'omple de cendra. Això dura 30 minuts, sí. Aquesta acupuntura.
1: Sí.
0: Hi ha un moment que és el zènit, no, de la pel·lícula, que és... què està passant amb aquests dos personatges i un moment que es troben? Que és que l'home de mitjana edat decideix trucar a l'home, al noi jove, perquè li faci un massatge, diguem, pseudoeròtic. Llavors tenim un pla de 40 minuts, podríem dir, potser és massa, no sé, tenim una mitja hora, 35 minuts, després de tots aquests altres plans que s'han anat succeint, Sí, i mentrestant va sonant això. En aquest pla... On es troben una habitació d'hotel, no? I aquesta escena de 30 minuts, d'aquests 30 minuts, 20 són de cercles al mugró del noi jove, a l'home de mitjana edat, no?
1: Em volia quedar un tiro.
3: Estic comptant una hora i 20 de pel·li.
0: Sí, sí.
1: És que dura dues hores.
3: Falta.
0: No arriba a les dues hores.
3: Però,
0: conceptualment són 5 hores.
1: Sí, conceptualment són 5, però passa...
3: dues hores i 7 minuts.
0: Ah, doncs mira, sí que eren 2 hores.
3: Comptant crèdits, fota-li...
0: És que em sembla que em vaig a dormir.
1: És que l'escena final són 15...
0: Em sembla que em vaig a dormir a l'última.
1: L'escena final són 15 minuts menjant. Bueno, menjant.
0: Exacte, sí. Llavors es dutxen i passa tot això, no? La pel·lícula se suposa que t'ha de parlar de... bueno, de com la soledat ens afecta...
1: Sí, el de sempre.
0: De com... jo per això no necessito... fumada. Com una persona renta un enciam 20 minuts, no? O sigui, com a instal·lació de museu.
3: Però no ho has de veure, ho has de sentir.
0: És que no arribes
3: a sentir-ho.
0: No arribes a sentir-ho. Ah. El tema és que...
4: ja m'hagués desquiciat abans,
0: Sí, al treure diàlegs també et perds una mica a nivell de...
1: I són extremadament llargues.
0: Sí, massa.
1: Tu pots
0: massa,
1: arribar a sentir massa. Una cosa que una mirada o que estàs mirant la pluja...

0: I vale, sí, estic sentint, hosti, aquesta connexió amb la naturalesa, el que m'està mostrant. Però un cert temps.
1: Però és com pla de dos minuts d'una persona mirant la pluja, és molta estona, eh?
0: Ja, doncs imagina't 15 i 10 minuts. Clar, imagina't 20 minuts veient això.
1: Llavors, com s'acaba la pel·lícula?
0: Ah, dius, hòstia, m'esteu prenent el pèl. Basta, basta ja.
1: Com s'acaba la pel·lícula? Que aquí arriba el gran colofó, no? Que és quan realment aquesta primera pretensió de fer un homenatge al cinema mut, que a diferència de The Artist o, per exemple, tenim, jo que sé, Blancanieves del Berger, que el que fan és recuperar una mica aquesta teatralitat o aquest moviment que intentava capturar aquest primer cinema mut, no? Perquè, com que no es podia parlar, doncs, el que es primava era el moviment, que era la cosa nova. Aquesta pel·lícula, com que ja el moviment ja està fet, ho anul·la tot, perquè tampoc són escenes que el moviment sigui dinàmic.
0: No, gens.
1: I l'última escena és el nano jove, després d'aquest trobament que no se sap si s'han dit com es diuen, agafa una caixeta de música que l'home de mitjana edat li ha regalat en una trobada d'aquestes que han tingut. I el noi la toca, no? I és la pel·lícula de El Chico, és la cançó de El Chico, però en versió caixeta de música. Mentre de fons sonen cotxes.
0: Sí, és un carrer.
1: És com fer una migdia del carrer, aquesta
0: és un
1: pel·lícula,
0: carrer.
1: T'ho juro. O sigui, jo vinc a parlar d'això perquè penso que és important també informar a la gent que vulgui començar a mirar pel·lícules o
0: començar per aquesta.
1: O decideixi introduir-se, no?
2: Però, sembla la típica pel·li que li hagués molat molt la penya que conec de primera carrera de l'Autònoma.
1: 100%. És la típica pel·lícula que te l'agafa un estudiant de primer any flipat de l'ESCAC i et diu, això és la millor pel·lícula que he vist.
0: No, és la típica pel·lícula dels assidus a les rodes de premsa de Sant Sebastián. Van sortir tots lo mejor, de momento lo mejor del festival.
3: Intensitos.
1: A tots els que ens escolteu, o sigui, podeu buscar les crítiques. Veureu que les crítiques no són dolentes.
0: Són fascinants.
2: No, són boníssimes.
0: Són fascinants, però no caieu a la temptació.
1: Jo vinc a avisar...
2: No, estic allà,
1: Que hi ha...
0: No,
1: hi ha pel·lícules que estan fetes per un tipus de gent que només dedicarà bones paraules a això. Perquè si li dediquéssim males paraules, serien menys que nosaltres.
0: Ara.
1: Menys que la gent que ens agraden...
0: Ara.
3: Els xarnados.
1: Les pel·lícules, no?
0: Perquè no ho heu entès.
1: El cinema,
3: els xarnados.
1: Les pel·lícules.
0: Perquè no ho heu entès. Perquè no ho heu entès el que volia dir.
1: Jo, a dia d'avui, segueixo pensant que no he entès...
3: Jo a mi aquestes pel·lis amb superioritat moral inclosa...
1: És que no té superioritat moral.
0: No, és que el problema
3: és
0: que... No,
3: superioritat moral em refereixo de la gent que les elogia.
1: O sigui, aquesta pel·lícula...
3: No, la pel·li és el que és. I llavors el que em fa ràbia és la gent que interpreta com aquesta mena de sentit profund de... que dius, bueno, jo dec ser subnormal, saps què vull dir? Perquè jo no,
1: no
3: estic en aquest nivell tan estupendo
1: aquesta,
3: de...
1: Comparat aquesta gent, és impossible que no siguis subnormal. És impossible.
0: Clar. Estan a un altre nivell.
1: Juguen a unes lligues...
3: Sí. Total.
0: Què dius?
1: Què, Pol? Que no, l'has que... vist i et va agradar, potser?
4: No, però per ser l'advocat del diable t'he de dir que ara, buscant-la, una de les meves pel·lícules preferides durant molt temps és d'aquest director.
1: Que
4: és exactament el mateix. És una hora i mitja d'un cinema
3: ja
4: en silenci.
3: Ja tenim la superioritat moral.
2: Com es diu la pel·li?
4: Es diu Goodbye Dragon Inn, que m'agrada molt.
2: És aquest director?
4: És aquest director.
2: Ah, però està molt bé.
4: Exacte. Que després, el cotxe, quan m'has explicat aquesta pel·lícula, jo t'he explicat uns mismetratges i pel·lícula llarga sobre un monge que camina al llarg de places durant 40 minuts.
1: Atenciona.
4: És aquest.
1: És el mateix director.
4: És el mateix director.
1: No podia ser un altre director.
4: Que n'ha fet unes quantes, Walker, n'ha tret l'últim és The Walker Abiding, o el Monk Abiding, o alguna cosa així.
2: Per aquí, el mestre inseparable segueix sent Manuel de Oliveira.
1: Amb això ja m'ho has dit tot. O sigui...
4: I que vaig anar a una xerrada, ja que parleu de l'Estudiant de l'Autònoma, fa un mes...
3: És que de veritat!
4: Que és on es va parlar d'aquest director i d'aquest tipus de cinema, que és Reescriptures del paisatge, l'herència del Shanshui en el cinema sinòfon contemporani, que em va agradar molt la xerrada i vam parlar sobre aquest director en particular.
1: Saps què ha finançat això?
4: En Josep Sant Cristòfol.
1: Tot el que ha finançat això?
2: I això era la setmana passada?
1: Això
0: està finançat
1: per la Yoko Ono. Perquè ningú és capaç de fer una cosa tan absolutament pretensiosa
0: el problema, jo crec que el problema que radica a Deis és que tota aquesta intenció, vale, la compres o no la compres, ja està.
1: Jo t'ho compro, el concepte t'ho compro. Fes-me una pel·li de 40 minuts, ara, sisplau.
0: Vale, però vull dir, hi ha gent que, doncs, uita, aquesta soledat i tot això, jo interpreta. El problema que té per mi és que els plans que hi ha ni tot no estan tan ben rodats.
1: És que són estàtics, a més.
0: Però a part de ser estàtics, no són especialment bonics o vells. Són plans.
3: I ara...
0: I ja està, vull dir, no, el de la pluja no és un pla que dius la mare que em va parir, quina passada.
1: No,
0: és un pla.
1: Si rodessis,
0: no és el pitjor, però tampoc públic. És el millor. Per tant...
2: No et provoca sentiments entre mi.
0: Ara, perquè no és tan ben parit, que si és molt ben parit aquell pla, poder sí que t'acaba dient uf, però... No hi ha cap pla que diguis tampoc que brillants.
4: Bueno, és una mica com les últimes pel·lícules d'en Ho Sang-soo, que es fan eternes. No et diu pràcticament... Bueno, l'última justament és bastant amena. Però que dius, estàs gravant amb una càmera bruta durant tota la pel·lícula, no estàs ni disfrutant ni el que veus.
1: Jo no em volia ficar ni... Espera, tu, Aida, tenies un dubte.
3: Sí, jo tinc un dubte i és si en Pol vol un matcha latte.
1: Ah, potser sí.
0: Vols un matcha latte?
2: Passeu portant un termo.
4: Clar, un termo per aigua freda. No sabia que era termo quan m'ho van donar.
0: Portaràs el termo, també, de Sant Sebastià? Ple de... Ves que et diran aquests avetzales, que et quedaran un bol d'hòstia si vas
4: obrir estir ple de patxaran.
0: Allà es van voltar.
4: No, la pel·lícula d'Is no l'he vist.
3: No, però ens ho has defensat també, aquest concepte.
4: És que la xerrada... Parlem amb Josep Sant Cristòfol, que us ho explicarà.
2: És que tu, Pol, baixes del cotxe i t'apareix una camisa de quadros, tio.
3: I en David ha començat dient això, doncs...
1: Bueno, en definitiva, jo no us vinc a parlar tampoc malament de la pel·lícula, ni del director, ni de... És una pel·lícula que a mi m'ha avorrit profundament, però a mi m'ha avorrit. Segurament no en sé de cine. Jo us vinc a fer una cosa que no recomanaria i és ajuntar-se amb gent que li agradi aquest tipus de cine.
0: Ah, això sí, això sí. Sí.
1: Això és el que...
0: Intentem
1: això
0: és... no fer-ho. No anem mai a cap roda de premsa, quasi bé.
1: Si us agrada, endavant. Ara no ho exhibiu a davant meu.
3: Sempre podeu anar a fer un cafè, un matcha latte, amb en Pol Ribrugell.
4: Jo crec que el problema d'avui en dia és que la gent no està acostumada a avorrir-se.
2: Ara.
4: La gent no està acostumada a avorrir-se.
2: Ara, Pol, ara, digue-ho ben clar, això.
1: Això és mentida. Jo m'avorreixo profundament.
4: No, jo no parlava de tu, justament...
1: De fet, m'avorreixo tant que he decidit tornar a mirar aquesta pel·lícula.
0: No crec que es tracti tant d'avorrir-se o no o tenir temps per mirar aquesta pel·lícula, que en teoria diràs que no passa res i tot, de que com el que pretens fer no és tan important. No et quedes a mitges.
1: Exacte.
4: Albert Serra segur que li agrada.
0: No ho sé.
1: Jo crec que
0: no sé.
4: No?
1: Jo crec que no.
3: El matxalate, segur.
0: Et quedes a mitja. Primer de tot, toques temes. La soledat, l'enfermetat d'aquest tio que està malalt.
1: La
0: malaltia. L'homosexualitat, evidentment. Toques molts temes amb diferents punts, amb diferents escenes.
1: Bueno, i a més la pel·lícula passa en un lloc.
0: Estàtiques, a més, amb escenes que... Tu vols tenir un punt de trencador, perquè al final l'escena de que renten siams tampoc no sé on porta.
1: Allò, vale. És que no té cap mena de...
0: Les altres sí que hi ha el sentit de la relació, el sentit de la soledat, que és un tio que està sol mirant per una finestra. Vale, pots arribar, però l'escena dels enciams tampoc saps a què ve. Però clar, el problema és que tampoc són tan ben parides, aquestes escenes. O sigui, no és brillant. No és brillant el que has fet, ni el que has rotat, ni el color, ni la fotografia, ni... No és brillant. Per tant, si tu vols fer això, o ets brillant...
4: O
0: et quedes amb un no-res que acaba sent una puta merda, que sí, que els il·luminats de torn diran que és una passada, l'Alan Garrido, aquell nano que ens trobem sempre al festival...
1: Aquest
0: sortir,
1: noi en sap molt, eh?
0: Sí, aquell noi va sortir de la sala dient que era el millor del festival de moment... Dic, no n'has vist cap, o clar, perquè esclar, dic, tio...
1: Bueno, clar, nosaltres vam dir que era el pitjor, i no n'havíem vist cap, tampoc.
0: Sí. Però ja, és que ja sabíem que no podia anar pitjor.
1: Però
0: bueno, vull dir, que l'intenció és aquesta, que sí. Si la cosa fos brillant i estigués bé cada escena i tot, dius, doncs, uita, jo no hi he entrat. Però és que aquí no és impossible entrar.
1: Sí, és que no és ni la temàtica, ni el concepte, ni res... És la necessitat d'allargar tant les coses.
0: Hi ha Drive My Car, sí. Per allargar-hi tot. Que Drive My Car, depèn de quin moment tu la mires, o quan la vam mirar nosaltres, que
1: era a
0: les 10 de la nit, després de 5 dies de festival, et pot costar.
2: Això és culpa vostra.
0: Sí, no.
2: No la vagis a veure.
0: No, per això et faig l'exemple. Et pot costar molt. perquè és lenta, és profunda, és vull dir, l'has de mastegar, l'has de madurar. Però tu un cop la tornes a mirar, o inclús sortint de la mateixa sala, el primer que vam dir és no teníem el moment, no era el dia, i segurament no és una mala pel·li. Vam dir, hòstia, està bé, però se'ns han travessat. Són les 10, estem cansats, lenta que t'hi cagues, i estàvem allà darrere de tot el principal.
4: Doncs preparem-nos perquè treu nova pel·lícula. Hi ha Atacants i vindrà Sant Sebastián.
1: Però la segona em va agradar molt, eh?
4: Però la d'Evil Dead no té exist.
0: Sí. És boníssima. Clar, és boníssima, també. Però bé, em refereixo a Drive My Car, és això, que surts que saps que has vist una bona pel·li, però que potser no era el moment.
1: O surts de teràpia.
0: A la del Diablo, aquesta...
1: És més curta, també.
0: És més curta, però això que et deia de les escenes estàtiques, o de les escenes així més contemplatives, hi ha la primera escena d'aquesta pel·lícula, que són els arbres en moviment. Aquella escena està tan ben... O sigui, Shimiguro es diu? No me'n recordo.
4: Ryosuke Hamaguchi.
0: Hamaguchi és, per mi, visualment, ara, un dels millors directors que hi ha. Aquella escena de les arbres i tot això, hi ha un nivell de detall,
1: sí.
0: Està boníssima. Pues, resumint, a Rizzi això no hi és.
1: No.
0: I ja està.
1: Bueno, ja està, i aquí pleguem.
4: Acabem. Mireu, sisplau, la de Goodbye Dragon Lenin.
0: Goodbye Lenin. arribem a l'equador del programa, després seguirem amb més pel·lícules que no recomanaríem, però ara fem una petita pausa. Som els de 8 mil·límetres, el programa cinematogràfic de l'Escriba, i estem aquí intentant no recomanar-vos pel·lícules. Vale? Vinga, tornem de seguida.
1: Hòstia, fot calor.

0: Doncs aquí tenim el número d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de la FM. És per Tame Impala amb aquest remix de Geni, amb això que es diu Dràcula, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la llista d'èxits d'aquesta casa, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ARET, segona mà.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Ràdio Manlleu. L'últim divendres de mes, tenia una cita amb el programa de cinema de l'escriva 8 mil·límetres, a Ràdio Manlleu. What is love?
5: El programa cinematogràfic de l'escriva a Ràdio Manlleu, amb Marc Corra i tots els altres.
6: Bé, ja tornem a ser aquí, som els del 8 mil·límetres, el 107 de la FM, Ràdio Manlleu, en directe al programa cinematogràfic de l'escriva. I seguim aquí parlant de pel·lícules que no us recomanaríem, que costen de veure, que no són fàcils de pair, que són dolentíssimes directament.
7: Excepte la que ha parlat en David.
6: Excepte la que ha parlat en David.
8: Roart, tio.
9: Una obra mestra.
6: Fins i tot pel·lícules que haurien d'haver estat censurades i amb gent a la presó.
8: Però ho han estat.
6: Sí, de fet, ho han estat. I tornem una mica i comencem pel mateix amb una altra pel·lícula que segurament podria estar censurada i haver entrat a la presó per delictes, el que sigui. No hi ha ni tràiler aquí, ja, Gerard, perquè és que no sabia què posar a tràiler, perquè no se sent res. Se sent crits i riures. De què parlem, Gerard?
8: Mira, bueno, seguim amb la mateixa línia de pel·lícules que costen de veure, que tenen aquest punt fascinant, sí, sí, quan t'hi enganxes, però que no és recomanable perquè no tenen una narrativa convencional, no hi ha un argument clàssic, els personatges és impossible connectar-hi. I estem parlant de Trash Humpers, pel·lícula del 2009 de Harmony Korine. Sí.
9: Home,
10: El geni.
8: És que és un geni.
10: El geni.
8: A més, un director que em flipa, a més, va fer aquesta just després de fer el Mr. Lonely, que és com una pel·lícula molt trista, però sí, va tenir el seu èxit. Sí. Però bueno, ell ja va començar amb un cinema així de persones marginals, va fer Gumo.
10: Sí. Gumo a mi m'agrada, eh?
8: Gumo està superbé, i la del Johnny Donkey Boy, o no sí, sé com es deia, el,
10: sí,
8: el noi.
10: Em va agradar molt però, Beach Boom, va, també.
8: De Beach Boom, però bueno, aquí ja està fent una comèdia ja més tontassa, sí, des de les darreres.
11: Veig que tu, Gerard, sempre tries pel·lis en què el director contracta algun familiar.
8: Sí, sí, sí, aquí està amb la seva dona. Amb la Rachel, és que això realment és com un experiment, perquè et dic, a ell el que li agrada és de parlar a gent als marges i fer una mica de reivindicació de la diferència. Aquesta pel·lícula és directament com un atemptat terrorista contra la societat americana. Els protagonistes són una família com de rednecs inadaptats que es posen com màscares de gent gran. I se'n van por ahí pues, a fer això de Trashumpers, que és follar-se a basura.
10: Hòstia, l'he vista!
8: Sí, i de cap i volta... Pues,
12: sí, sí, jo també. Pues,
10: sí.
8: Trencant coses, no sé, com tirant-se a sobre d'una reixa, de cap i volta juntant-se amb uns regnes que han contractat unes prostitutes...
10: Propòsit.
8: Està rodada amb una càmera domèstica directa de VHS, a més de baixa resolució, hi ha moltes escenes nocturnes, o sigui, es veu molt malament.
10: Superbé.
8: I la pel·lícula en si mateix no té més, però sí que és un assaig en forma i en fons sobre això, sobre la societat americana i la seva crisi genètica que té i el tipus de gent que promou. Tot i així, a la pel·li acaben havent-hi escenes precioses, de cop hi ha una prostituta que es posa a cantar una cançó de Nadal, enmig del no-res, i dius, hòstia, de cop i volta tens allà un moment de... Oh. Com d'epifania.
12: Sí.
8: Que et surt allà del no-res i dius, hòstia, està molt bé, allà, que fa un discurs que fa molt riure de... Com explicant per què el món seria millor si la gent no tingués cap.
10: Ah?
8: Bueno...
10: Ah?
8: Però és un discurs que és interessant, tot i ser...
10: Bueno, això és el que passa una mica ara, no? Que la gent no té cap.
8: I és una pel·li que es reflexa molt amb la societat actual nord-americana i en aquest món de Trump i aquest fanatisme i com aquesta anarquia contra el poder, però alhora sent esclau del poder. Vull dir, la pel·lícula parla d'aquestes coses sense parlar-ne, perquè tot és discurs de forma. I és una pel·li que no recomano, però que sí que crec que hi ha un moment molt específic per veure això, que és més o menys quan tens entre 19 i 23 anys. Has començat a veure cine que t'interessa o has descobert el Club de la Lucha, et penses que és la millor pel·li de la història.
10: Que ho és bastant, amb tots els respectes.
12: No.
8: Bueno, no, no ho és, però...
12: No ho és. No s'ha ni girat.
8: Però bueno, perquè estàs allà i dius, he vist una cosa així com radical, una mica revolucionària, donen més merdes d'aquestes i vas excavant, i arribes a Trashumpers, i de cop dius, bueno...
12: He tocat fons.
8: Potser torno a casa als pares i faig unes opos.
12: Home, a Letterboxd tots són 4 estrelles i 5 estrelles.
8: Sí, sí. Però és una pel·lícula que crec que té aquest moment específic, que has d'estar molt obert de ment, has d'estar molt fascinat, has de tenir el teu punt punky revolucionari contra la societat, i et trobes això, i crec que és una pel·lícula que et fascina, que te'n recordes, i que li trobes el gustillo, si la veus amb 40 anys i després de 8 hores de jornada a l'oficina dius...
12: Aneu a la puta merda.
8: I bàsicament és això. Per tant, això, si teniu entre 19 i 23 anys, us agrada el cinema i voleu descobrir merda, doncs pues, aquesta és la vostra pel·li.
13: Trashumpers, Paul.
12: Sí. No, justament m'ha fet gràcia perquè m'ha sortit que està en una llista de Letterboxd que es diu pel·lícules que no seràs la mateixa persona quan l'acabis.
8: Sí,
12: és Pink Flamingos, Roar, Salo...
8: Ah, pues mira.
12: I Trashumpers.
8: Ostres!
10: Mira, totes les...
8: Bravo!
12: Entre moltes altres, però començo a veure aquí les casualitats.
13: Tenim molt bon criteri.
8: Bravo,
13: pues, tenim molt bon criteri.
8: He de dir que no miro Letterboxd, per tant.
12: Me la miro aquesta nit.
8: Ja està.
13: Anem per pel·lícula...
8: No, perquè és que t'has fet gran, ja.
13: Sí, ja està.
12: No, en tinc 22 encara.
8: Ah, sí?
12: Sí.
8: Merda, què fas?
13: 22 anys, tio. 22 anys.
8: És el teu moment.
13: I ha vist Salo.
12: En tindré 23 quan anem a Sant Sebastián. Hòstia, ho he de veure aquest
13: any. Ja podràs veure el col,
12: sí,
13: no?
12: Sí, no he begut mai.
8: És que, bueno, és aquesta època, s'ha de veure en aquest moment, això.
13: Sí, sí, quan tens un esprit més revolucionari. Ara ja no creiem en res.
8: No.
6: Ara ja és simplement ficar uns...
8: I tampoc tolerem segons què.
6: Sí, tampoc tolerem gaire merda. Perquè no tenim temps per tolerar que... certes merdes.
8: No, ara dius, pues, vols el Harmony Corrie? Pues posa't Spring Breakers o...
10: Sí. Bueno, Déu-n'hi-do, eh?
6: No, Spring Breakers està bé.
10: Una tecla difícil,
6: Spring Breakers està bé, Spring Breakers.
12: També està en aquesta llista.
6: Va, anem per més coses. Anem per una que sí que jo trobo que és molt horrible. Però és molt horrible en el sentit de que ho van intentar fer una bona pel·lícula i és horripilant, horripilant. Estem parlant de Lara Croft, Tomb Raider.
14: We are running out of time. And if we fail, we must wait another 5,000 years.
15: Well, I don't know about you, but that's more time than I'm prepared to commit to this enterprise.
16: This summer, the planets will align.
17: It was the Illuminati who swore to bring their ancestors back to life.
16: Time will stand still.
18: Have you ever heard of the Clock of Ages?
19: It gives its possessor power of the light.
16: And the fate of mankind...
20: Eternal hell revives!
16: ...will rest in the hands of one.
18: Don't start.
21: You're quite an authority on things ancient and mythological.
18: That's why I travel. It's an ancient clock. It was hidden in a secret room. It glows, but it's getting brighter, like it's counting down to something.
21: You can build, destroy, move back and forth through time.
22: The future is yours now, Lara. You're the only one with the strength to destroy the power of the light.
6: Lara Croft, Tomb Raider.
10: Sí, jo abans que la Irene ragi d'això o faci el que ha de fer molt ben fet, he de dir que el tràiler m'ha agradat moltíssim, amb aquesta veu encara de... Aquest octubre. Sí. És com... Els tràilers ja no es fan així,
11: eh? I si t'hi fixes, amb música tecno-disco de fons.
10: A fondo. Pues ja està, dit això...
6: La pel·lícula és per no veure-la, eh? Per treure-la.
10: 100%, 100%.
11: Jo vinc amb una teoria amb aquesta pel·lícula.
10: Vale.
11: Crec que ningú dels que estava involucrat en aquest projecte s'havia llegit la teoria de transmèdia de Henry Jenkins.
10: Okay.
11: Que és una cosa imprescindible que has d'haver llegit si vols adaptar el que sigui a cinema. Que és una teoria transmèdia, bàsicament. El que diu és que una cosa és una adaptació i l'altra cosa és un producte transmèdia. El transmèdia és una expansió d'univers i una adaptació és el que es pot fer amb llenguatges similars. Però el llenguatge del videojoc amb el llenguatge del cine no té res a veure. A no ser que llavors el videojoc tingui aquelles petites escenes cinematogràfiques.
10: Cinemàtiques.
11: Cinemàtiques,
10: no?
11: Perdó, allà al mig. Però no és el cas de Lara Croft. El cas de Lara Croft és que és... O sigui, tu, com experiència com a jugador és que tu vius a través d'ella l'aventura. Llavors, quan ho converteixes a pel·li, a sèrie o el que sigui, tu has de construir un personatge amb capes.
10: Clar.
11: Que és el que crec que no té aquesta pel·lícula. O sigui, el que ha agafat és el videojoc i ha dit, ara faré aquí. I mantindré aquesta tia amb aquests pits i li cardaré una càmera allà a primer pla.
8: Sí, importantíssim.
10: De fet, en aquest sentit, capes en té poques, perquè és un tank top i un shorts.
11: Totalment.
6: És important.
11: Totalment. Però no hi ha res més. És a dir... És veure un videojoc, no té res, no hi ha capes, no hi ha una narrativa ben construïda, no hi ha absolutament res. I aquí la meva teoria de que ningú tenia clara que era una adaptació. Que, petit incís, això també ha passat mínimament amb The Witcher.
10: Epa!
11: Perquè The Witcher ve dels llibres de... No recordo el nom del polonès, perquè té un cognom molt estrany. Polonès. Acaba amb Kai, però no en recordo d'allò. Clar, això ve d'uns llibres que es van passar a videojoc. Per mi el pas de llibres a videojoc, especialment el tercer, bé, bastant brillant. I el pas a sèrie, tot i que li reconec tècnica, hòstia, els personatges són superfluixos i molt poc profuns. Llavors jo crec que aquí Tomb Raider és l'exemple clar, perfecte, d'això, de no saber adaptar correctament una cosa. Per tant, per mi el principal problema és aquest, que el joc parteix de la teoria de la participació activa d'un jugador, la pel·lícula no té aquesta participació activa. Per tant, si li treus això, el que li has de donar és profunditat en el personatge i en la narració. jo crec que, no ho sé, però no hi ha voluntat de construir cap relat en aquesta, en aquesta pel·lícula.
6: No hi ha cap voluntat de construir cap relat ni
11: cosa
6: de construir cap decorat.
11: Cosa que m'estranya, perquè tenia perquè un bon sembla... pressupost.
8: De fet, em fan explotar un. Vull dir.
6: Sí, però és que és totalment cartró-pedra mal fet.
11: Super mal fet. Llavors, tot el tema del sexisme, que ja en el videojoc hi és, ojo. Vull dir...
1: això està clar.
11: Hi ha d'allò. Però clar, aquí dius, ostres, tens l'oportunitat de canviar certes coses. Una mica com la pel·li que no diré ara perquè m'heu censurat, però que dius...
6: No,
11: vale,
6: la innombrable. No
11: la primera la puc entendre, no puc entendre que se'n faci una segona i es continuï
6: fet,
11: mantenint els mateixos rols
6: de
11: sexistes.
6: De fet, és millor la segona que la primera.
8: I tant millor.
11: Amb una, a més, amb tota una barrufeta allà, dius, hòstia, de veritat. Però bueno, en fi, que Tomb Raider, doncs la Lara Croft se la presenta com una dona forta, independent, capaç de superar qualsevol obstacle... Però, vinga, la càmera a les tetes i al cul.
10: Home!
11: I, de fet, he buscat, hi ha una crítica, una frase d'un crític a Film Affinity que comença dient «Nadie puso objeciones al casting de la protagonista, pero ahí acabaron los aciertos de esta taquillera cinta basada en el famoso videojuego de la intrépida y curvilínea heroína Lara Croft».
6: Esclar.
11: Que dius, hòstia, és que ja la crítica és sexista.
12: Això també és Kobe Consola?
8: Sí.
11: No, Pablo Kurt. Que no sé d'on és aquest home.
8: Però és que ja el joc ja era famós perquè la tia tenia uns triangles que eren a les tetes.
11: Sí, ja, però sí, estàs adaptant. Per tant, si et pots prendre certes llicències que la pel·li se les pren, crec que també te les pots prendre per aquí, les llicències.
6: Sí, però bueno, després...
11: La de l'Alicia Vikander, per exemple,
6: mateix,
11: continua anant amb un top, eh? Sí,
6: és
11: sí, sí.
6: Mateix.
11: No, no és el mateix.
6: No.
11: Fixa't amb la càmera.
6: Bueno, vale, perquè no té la pitrera que té l'Angelina Jolie,
11: ni
6: el cul de l'Angelina Jolie, però està bona igual.
11: No, però no em refereixo a això. L'altre dia parlava
6: sí,
11: de... No me'n recordo quin programa va ser, parlava d'una joven prometedora.
6: Ah, sí.
11: Home, no és sexista, perquè no et grava els pits a primera plana.
10: És veritat.
11: Amb l'Alicia Vikander això tampoc passa. Veurem què passa ara amb la Sophie Turner, perquè ve una nova pel·lícula de Tomb Raider.
8: Ah, sí. No, és una sèrie?
11: O una sèrie,
6: sí,
11: no me'n recordo.
6: És una sèrie.
10: No ho sé. Bueno, la Sophie Turner està bastant escaldada després del tema de Joc de Trons. Amb tot el tema de productores i temes contractuals i no sé què, jo n'he sentit a parlar i jo crec que potser ha apostat per una cosa...
11: No ho sé, veurem què passa. A mi em sorprèn molt que en ple segle XXI encara tinguem revisionats de pel·lícules explícitament sexistes i continuem fent-les sexistes.
8: El problema d'això crec que és el procés creatiu que s'acaba al càsting.
11: És que crec que no hi ha procés creatiu enlloc.
8: Ja, no, però la idea és, si féssim alguna cosa de Tomb Raider, que això ja, aquí hi ha pasta, sí, el càsting ideal, Angelina Jolie, en aquell moment. Dius, vale, i fins aquí.
6: I ja està.
8: I,
6: no
8: I llavors...
6: Ja
8: llavors
6: no fem res més.
8: Llavors exemple, es va fer amb l'Angelina Jolie i ens han dit sexistes, per tant hem de fer una tia amb els pits petits.
11: Però
8: Alicia Vikander.
6: I no li fiqueu la càmera allà.
11: Però un moment, un exemple. Ai, d'ara estaràs amb mi, crec, perquè n'hem parlat d'això. James Bond, vale? James Bond, llibres primers de Ian Fleming, són supersexistes.
2: Super.
11: Els llibres sencers, les primeres pel·lícules són molt sexistes. Són filles d'una època, s'han de contextualitzar i tal. Arriba Daniel Craig, arriba tota aquesta nova d'allò, i què fan? Converteixen la història James Bond en una història zero sexista i mantenen el personatge sexista, misògin. Em deixo-vos, eh? Que està bé, perquè Ian Fleming ja el va... confegir així, i això no fa l'obra sexista. Però deixa allò de l'obra original.
8: Però el Bond de Daniel Craig acaba no sent ni seductor, vull dir.
11: No, bueno,
8: lamentable.
11: Moment.
2: Serà per tu.
11: Obviarem les últimes pel·lícules, vale?
2: La última.
11: Ens quedarem a Skyfall. Val? Jo,
8: ens quedarem al Casino Royale.
2: Skyfall és espectacular.
11: Però vull dir...
2: És el súmum del personatge, és el clímax.
11: Jo no me n'aniria mai amb James Bond. Per mi és una red flag, James Bond. Però entenc que ho sigui. I això no fa que la pel·li sigui dolenta. Aquí sí, a Tomb Raider sí, perquè tot és misògin, tot sencer.
6: Sí,
8: allà sí.
12: Comenteu la sèrie amb la Sophie Turner, que la directora, aparentment, i creadora i guionista és la Phoebe Waller-Bridge.
8: M'extrairia
12: bastant que estigués extremadament sexualitzat.
6: No, segurament no.
2: Potser serà l'única versió potable de Tomb Raider.
11: Potser les noies que jugàvem als videojocs tenim certa esperança, doncs, amb aquesta nova sèrie de trobar-hi alguna cosa digna.
10: Ni tan mal. Bueno, com van fer el Barbie de la Greta Gerwig, no? Vull dir...
11: Bueno, Barbie no em va agradar, jo la vaig trobar sexista.
12: És bastant...
10: Però és una volta del que se suposa que és una volta del que...
11: Li agraeixo l'intent, però gràcies per participar.
10: Bueno.
2: Bueno, Barbie arriba on arriba. Al final és una pel·li extremadament comercial que, sí. Bueno, si sí, serveix no. Perquè una nena dels Estats Units de l'Amèrica Profunda digui igual m'haig de replantejar alguna coseta, pues, bueno, també li agraïm.
10: Comprat prats, no, potser?
2: També li agraïm. Bueno, ja... La hipersexualització portada a la màxima potència.
8: Playmobils.
6: Allà no hi ha totes.
13: No hi ha sexe. No hi ha totes. Són asexuals.
8: Allà pots arrencar caps i prou.
6: Anem per més merdes.
10: Cabells.
6: Anem per més merdes de pel·lícules.
10: I han passat a merdes directes.
6: Sí, perquè el que ens portava, el que ens ha portat en Gerard és una pel·lícula que és controvertida, és una altra història. No, el de l'Irene és una merda pel·lícula.
2: Totalment.
6: I el de l'Aida també és una merda pel·lícula que ha estès avorrida. Però bueno, estem parlant de Moonfall.
1: No estamos preparados para esto.
3: ¡Ya vienen!
4: De menos 3, 2, 1...
3: ¡Ignición ya!
23: ...20 de julio de 1969...
24: Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
23: En el colegio os enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante 2 minutos. ¿No es verdad? Ese día descubrieron algo. Algo que se ha ocultado durante 50 años. Y ahora, ya no hay marcha atrás.
25: Noticia de última hora. El gobernador acaba de ordenar la evacuación de todos los habitantes de la costa oeste.
26: Dirigirse hacia zonas más altas es la única posibilidad de sobrevivir.
27: ¡Preparaos, hermanos y hermanas! ¡Preparaos!
23: Este planeta ha sufrido 5 extinciones. Esta va a ser la sexta.
28: ¿Estamos muertos?
6: Bé, pel·lícula d'aquelles... que li agradarien a la teva iaia.
8: Sí, tant.
2: Sí.
6: Gerard, aquesta és de la teva iaia.
8: A la fondo.
2: Sí, sí.
6: Estem parlant de Moonfall del 2022, amb un elenc d'actors, ojo, Patrick Wilson, Halle Berry, John Bradley. Jo l'he vist 2 vegades, per cert.
10: Què?
6: Sí, perquè un dia la feien per la tele i jo
8: una
6: que sé.
8: Una no passa amb la prou, eh?
2: Em sembla too much.
6: No, perquè la feien per la tele i jo què sé. No, és una tonteria com una casa de pagès. Amb uns diàlegs horripilants.
10: Objectiu a la Casa Blanca.
2: Això és una pel·li del 2022 que està dirigida per Roland Emmerich, que és bàsicament el senyor que porta dècades destruint el planeta a través del cinema.
8: Premi Màquina del Temps, eh?
2: Que és el responsable de pel·lícules com Independence Day, The Day After Tomorrow, que aquí ja...
6: Day, eh?
2: Sí, però The Day After Tomorrow, aquí ja la cosa ja degenera. I aquí, com deia en Marc, doncs hi ha actors de primer nivell, i la sinopsi, el punt de partida, doncs, és el següent. La Lluna surt misteriosament de la seva òrbita i comença a precipitar-se, és a dir, cau cap a la Terra. I llavors, doncs, un antic astronauta desacreditat, una científica de la NASA i un conspiranoic que havia obsessionat amb teories rares...
6: Acaba tenint raó.
2: Doncs intenten descobrir què és el que està passant, doncs, abans que el planeta, doncs, es converteixi en una mena de, no sé, com de croqueta còsmica, vale? I fins aquí, bé... podríem dir, perquè es planteja una situació que dius, vale, és una pel·li de catàstrofes, però el problema és que, doncs, els 5 minuts de pel·lícula es decideix abandonar tot contacte amb la realitat i trobem coses desastroses com, per exemple, doncs, la gravetat que fa el que li dona la gana i hi ha escenes en què la lluna passa tan a prop de la Terra que els cotxes comencen a sortir volant, els edificis s'esfondren...
8: Això és al final de la pel·li.
2: La gent està com és aspirada cap al cel...
6: No, al principi no, és
2: no, però,
6: al mig.
2: Bueno, al mig. I tot plegat, doncs, això, mentre els protagonistes doncs, continuen conduint com si estiguessin, no sé, que van tard a una reunió de veïns o a fer la declaració de la renda, bueno, no ho sé, és una cosa... Sí, que és una cosa molt rara. I llavors arriba el moment, no?, en què la pel·lícula decideix que una lluna fora de control no és suficient i, per tant, necessitem més coses.
8: El sol?
2: No n'hem tingut més, que necessitem més coses, i ja arriba un punt en què el guió degenera de tal manera que sembla doncs, que l'hagin escrit pues, no sé, amb una vaginera de Camí al Jazeeres, jo què sé.
8: És que possiblement.
2: Possiblement.
6: Ja les va escriure aquí.
2: Possiblement. I per tant, bueno, comencem a arribar a un punt a la pel·lícula en què cada 20 minuts hi ha com una mena de gir de guió que dius, bueno, ara sembla que com que ja ho sabem, ja ho tenim resolt, ja ho arreglem, i que podria ser gairebé com el plot twist, no?, de qualsevol altra pel·lícula, que dius, vale, ja està. Doncs no, perquè continua aquest rotllo de aguanta'm el cubata,
8: sí,
2: si la cosa pot...
6: És que el rotllo és que la lluna no és la lluna.
8: Oh!
6: És un mecanisme.
2: És que és...
6: És un robot. És un nanorobot. Ple de nanorobots petits.
12: Ah, per això no t'ha dit
8: com alien. És una cosa alienígena.
6: És una cosa alienígena.
8: Però la lluna...
6: No.
8: Sí. Però és que això ja ve d'una teoria conspiranoica que diu que la lluna no és un satèl·lit natural, sinó que és una construcció alienígena que...
0: Però la nostra?
2: Sí, la teva, sí.
6: De fet, el 69, quan Armstrong i Aldrin es van quedar 15 minuts sense comunicació, és perquè van passar per una cara oculta de la lluna. I
0: el curtcircuit que hi havia
6: i van veure que allò era un super robot,
8: una estructura.
0: Un Kubrick gravant a darrere, no?
6: Sí, és així.
8: El Kubrick amb el cigarro a la boca fent fotos. Sí, sí, sí.
6: Fent fotos. Oh. De fet, hi ha crítiques que diuen que és molt kubrickiana aquesta.
8: Sí.
6: És molt.
12: No sé la pel·lícula, però que veiem el tràiler... Sembla que hi hagin ficat un tint blau a la càmera tot el rato.
2: Sí.
12: Com a Independence
6: Day, està gravat en blau marí negre i fosc.
2: Sí.
8: Flares.
12: Navy.
2: Per si el guió, l'argument, diguem-ne, la trama, la deriva cap on va la pel·lícula no fos suficient, doncs diguem que els personatges jo crec que tampoc no van en la línia, no ajuden gaire.
0: No,
2: Sabeu aquelles pel·lis en què tothom intenta a cada frase que té, o el guió pretén que cada frase sigui com transcendental, de vamos a salvar a la humanitat, tenemos que averiguar lo que está pasando, i tu dius, bueno, aviam. Sí. I al final tu el que estàs veient és sembla que estiguis veient tot de premis Nobel discutint sobre una teoria que ha sortit d'un puto vídeo de YouTube, saps? De com el rotllo el rei en mi padre i jo soy hijo de los extraterrestres. És que és tot una mica així, no? Per tant, bueno, no sé, els diàlegs són tenen aquella...
6: Transcendentals. Coge el cotxe i conduce. Conduciré
2: hasta
6: el fin del camino. Es que sí, dic, no, condueix, ja està, anem al súper.
8: I també hi ha un personatge que se sacrifica...
2: Sí, exacte, no? Tot és d'aquella mena de càrrega èpica i aquelles veus i aquella mena de cosa profunda...
8: És com una manta calenta, aquesta
2: existencial.
6: És un prototip, hi ha el savi, que és en Donald Sutherland, el que ja ho sabia tot.
2: Sí,
6: aquest ja ho sabia tot, però bueno, el havien tractat de boig i està a ostracisme.
2: Home, deixeu-me en pau.
8: Sí, com
6: en Donald Sutherland.
3: Hi ha una crítica al diari ABC que diu una pel·lícula para que se salgan los ojos de las órbitas.
0: Toma!
8: Bona.
0: Aquest també...
8: Això ho va escriure al mòbil durant la projecció.
0: Com s'acaba això, però?
8: En final obert.
0: O sigui, això com soluciona tota aquesta liada? No?
2: Mira, és que queda com una mica que... Jo crec que al final desconnectes tant que ja és que ni t'importa. Oh. Saps? Que dius, toma, pel cul la puta lluna, que els impalculen a tots. Jo crec que el que més em fascina a mi de Moonfall és que no és una pel·lícula petita. O sigui, Sharknado és lo que és i és un pressupost de 2 milions d'euros. De 2 milions, per tant, de dòlars. Clar, és una pel·lícula gegantina. 150 milions de pressupost. 150! O sigui, és molta pasta.
8: Van posar el trailer al Super Bowl.
2: Però, clar... Jo el que se'm tradueix a mi en el cervell a 150 milions de dòlars és que hi va haver-hi gent que va llegir aquest guió i que va dir, toma mi dinero. És que No m'ho puc explicar. Per tant, bueno, és una pel·li que és una merda, però evidentment el que no podia ser d'una altra manera és que hi ha doncs, uns grans efectes visuals, segurament doncs, un gran equip de postproducció...
13: Sí, tampoc són especialment grans, brillants.
2: No, però bueno, és com molt, molt magnànima, ah, sí, saps sí. Què vull dir? La pel·lícula és com molt magnificent.
8: Perquè molt... ja és molt croma.
2: Exacte, sí. Però vull dir que és una pel·li com allò de, que intenta com impressionar estèticament, perquè clar, evidentment que argumentalment dius, bueno, és que a veure què collons més pot passar, sabeu? Sí, sí. I, bueno, és que, no sé, és una història gairebé...
13: No la mireu.
2: De, que, escrita per quatre amics després de 10 gin tònics. És que...
8: Però així com tres campers.
2: ¿Sabes que hay una teoria que dice que la luna no es la luna? Pues ja farem una pel·li sobre
8: una
2: això.
8: Pel·li d'això.
2: Per tant, és una pel·li que és terrible, és absurda, és ridícula, és el que és, i mira, fins i tot si te la mires des d'aquest punt de vista, no? com si estiguessis veient Sharknado, de dir, bueno, va, i què més, no? Vamos, venga. Doncs fins i tot, bueno, no, pots trobar-la una mica simpàtica, una mica divertida, de dir, bueno, va, no? Riem de la pantutxada que és, però jo crec que volíem fer una pel·li seriosa i en realitat el que ha sortit és un ñordo. Per tant, bueno,
10: home, 150 milions. No és per gravar una broma.
2: No, per això. Jo crec que volíem fer una pel·li sèrie i al final el que els ha sortit doncs, és això. És una pel·li que fracassa, fracassa totalment, però fracassa amb això, amb focs artificials, amb explosions, amb efectes digitals a tot i ple, no? CGI que flipes, amb croma que flipes i amb una lluna assassina.
8: Però és que 2012 va funcionar molt bé, que van dir, va, però és que em faci un altre aquest senyor... Sí. Sí, de catàstrofes i tal, i endavant.
10: Perquè no n'havia fet
13: avanti,
10: prou.
13: Avanti, avanti.
8: Sí, així com Tres Campers té un moment concret en el temps, aquesta crec que té una situació concreta que és estar tombat al sofà, idealment amb ressaca, una bossa de Cheetos a sobre teu.
13: Sí.
8: I
13: que la fagin per la televisió de sí. Normal.
2: Sí, allò sí. Que vas fent zapping i dius, ah, mira.
13: I ja porta 10 minuts la pel·lícula, però dius, hòstia, és molt fort. Sí.
2: M'hi quedo.
13: Sí, fas el comando
8: així. I si pot ser a Transmedia que et carden 20 minuts d'anuncis i dius, no, aquí seguiré jo quan tornis. Sí.
13: I fas amb el mando així.
8: No faré ni zapping.
13: I retires el mando i dius, em quedaré a veure aquesta pel·lícula, per això sí, l'he vist dos cops.
8: Que com és que la pel·li dura una hora i mitja i a la programació surt, són 3 hores.
13: I són les 11 de la nit i ha començat a les 5.
8: És perquè una hora i mitja són d'anuncis.
12: Mirant el trailer m'ha fet pensar en una saga de pel·lícules, la qual no hem parlat, que també van a l'espai, que és Fast and Furious. Que no n'hi ha cap de bona.
8: Perdó, eh?
10: Sí que n'hi ha de bona.
8: No.
13: Fast and Furious no sé si entraria, perquè Fast and
3: Furious Pol,
13: és tot un món, ja.
12: Però sí, és absolutament terrible.
3: No. Horrorós.
8: No.
12: I de cop diuen, què més fem? Tu, enviem-nos a l'espai.
10: A mi aquestes són les que més m'agraden.
13: Fast and Furious és... No...
3: Natural Lovers and Haters, Pol, anem tu i jo.
12: Sí. Haters and Haters, ja està.
13: És diferent, és no ja en parlarem.
10: Jo tinc ratxes amb Fast and Furious.
13: El que no... El que és diferent... és el que ens porta en Pol.
12: És diferent,
13: però no és diferent. Vull dir, és diferent de l'aire.
12: No, mateix pressupost, mateixes sí. Càmeres, sí. Mateixa producció, mateix guió...
13: No és diferent perquè aquí ja n'hem parlat.
12: Sí.
13: Vam dedicar un programa a un director, el qual és la pel·lícula, i estem parlant de Inland Empire.
5: You have a new role to play, I hear.
7: Up for a role?
5: No. I definitely heard that you have it.
7: Damn! This sounds like dialogue from our script.
9: Cut it. What the bloody hell's going on?
7: This is good.
14: Our producers.
13: Inland Empire.
12: Inland Empire.
13: És aquelles pel·lis dures, però no dura de visualment, d'escenes dures, de que, joder, no...
12: No hi entres.
13: No hi entres, tio, a vegades costa entrar-hi. Costa entrar-hi, aquesta l'he vist vegades.
12: Jo vinc una mica com David Lynch va decidir afrontar la pel·lícula, que és... Res. Jo l'he vist un parell de cops i ja és molt... I vinga amb la fitxa i l'argument que he trobat per internet i apa.
13: La va fer després de Mulholland Drive.
12: És l'última.
13: És l'última, eh, que sí?
12: És la tercera pel·lícula, és del 2006. És la seva... De fet, és l'última pel·lícula que ha fet.
13: Sí, sí.
12: Si no, bueno, tècnicament, la tercera temporada de Twin Peaks és pel·lícula, però no és una sèrie.
10: Sí.
12: És la tercera pel·lícula de la trilogia aquesta no oficial de Los Angeles, Hollywood, que és Los Highway, Mulholland Drive i Inland Empire. És la menys clara de totes, evidentment. L'argument, que el llegeixo perquè si m'haguessis d'explicar l'argument després de la pel·lícula diria potser el nom de l'actriu principal i encara gràcies. Nikki Grace és una actriu de Hollywood que acaba de rebre el paper més important de la seva carrera i es prepara per protagonitzar una pel·lícula al costat d'un coprotagonista molt atractiu. Però aviat descobreix una cosa inquietant. El guió que ha de rodar és en realitat el remake d'una producció polonesa que mai es va arribar a acabar, perquè els dos actors protagonistes van ser assassinats durant el rodatge. Aquesta és la sinopsi. A partir d'aquí, campi qui pugui, perquè és una pel·lícula que no hi va haver guió. El primer guió d'en David Lynch era un monòleg de la Laura Dern, la protagonista, de 14 minuts, i van començar a gravar. Va ser una producció de 3 anys, on ell textualment ha dit, bueno, jo anàvem gravant, i va arribar un dia que les coses van començar a convergir, i vaig dir, bueno, ja ho tenim.
13: Ja ho tenim tot.
12: Està gravat amb una càmera vídeo digital cutríssima, Sony, d'aquestes que es veuen fatal, que ell no parava de dir, estic meravellat, perquè puc enfocar manualment, però no hi ha res enfocat, perquè és una càmera absolutament terrible, una mica com Moonfall, que aquestes coses així...
13: És millor Moonfall.
10: Aviam.
12: Comparteix els temes, això m'agradaria entendre, amb Mulholland Drive i Lost Highway, de la crítica, Hollywood, tal i com està preparat. No ho sabria dir, si hagués vist la pel·li un cop o dos, o sense haver llegit qualsevol cosa o l'argument. Però m'agrada molt perquè s'ha de veure. És, evidentment, molt difícil de recomanar, però és David Lynch en el seu estat pur, com ja vam comentar. Té fragments de moltes coses seves al llarg de la seva vida, com seria... no van haver-hi seqüències d'una sitcom que va fer ell de petits conillets...
13: Conills, els conills.
12: Que tenen, que és com una sitcom amb rabbits, que parlen de coses que dius, què estàs dient? Ho lliga una mica amb la pel·lícula...
10: És com
12: tampoc
10: el cura aquell del Mono, no?
12: Hosti, sí.
10: No sé si l'heu vist. Bueno, perdó,
12: sí,
10: perdona.
12: No. No té cap mena de sentit la pel·lícula. Visualment és terrorífica, però en el bon sentit. Estàvem parlant, doncs, potser la de Ritzy, que dius com a mínim... Ritzy? Que dius com a mínim... Sigues sent mac, encara la disfrutes.
13: Sí.
12: Aquí és el contrari.

0: Has d'haver vist tot David Lynch.
1: Tot David Lynch i després acabar.
0: I llavors dir, pues, som-hi.
1: Som-hi.
2: No, amb un tripi jo crec que t'agafo alguna cosa.
0: A més, sí. Ja vaig fer la meva dissertació el dia del David Lynch, a més, que m'entusiasma.
1: Sí, sí,
0: i per mi l'únic problema que té és que David Lynch va descobrir una càmera digital. Que aquí és
1: se'n va anar tota la merda.
0: Tot desenfocat, tot juganer, però bueno.
2: És la superposició perfecta, ara que en parlàvem amb la pausa, de Nolan o Tarantino, que és tot, anem a fer 70 mil·límetres, que sigui tot IMAX, que a mi m'encanta, jo vaig a veure el cine una pel·lícula així, ho disfruto. Però en Lynch, les seves declaracions amb la càmera digital, quan la va tenir, diu, és magnífic, puc gravar 40 minuts seguits sense que ningú em digui res, sí, puc enfocar automàticament, tinc zoom, ho tinc tot, què més vull?
3: Quan arribi la pandèmia podré servir la mateixa càmera
2: per fer el weather report.
0: No em fan falta focus.
2: No necessito res.
1: Ni llum, ni res.
2: Visualment és absolutament horrible dintre els estàndards del cinema contemporani, el cinema normal.
0: Però aquí és el contrast, objectivament és horrenda, però...
2: Però té algo.
0: Té algo.
2: I t'he de dir que... una mica com tot. Jo la vaig tornar a mirar aquesta setmana, el dia després de mirar Salo. No sé si...
1: jo no sé si és el millor.
4: Rei del masoquisme, eh?
0: Sí, com es nota que tens 22 anys?
2: Sí. Bueno, de fet, ara m'ho mirava aquí a Letterboxd. Les meves últimes 4 pel·lícules eren El gran bufet, una pel·lícula de l'Almodóvar, Saló i l'An Empire. Sí, ha sigut una setmana d'orilla. Tot i així, Inland Empire la vaig disfrutar moltíssim aquest segon cop, sense entendre res, evidentment, però el primer cop era com, l'he de mirar, perquè és el programa, s'ha mort d'en David Lynch, he de fer alguna cosa.
4: Recomano algun capítol de Friends, pel que hi ha al mig.
3: Sí, això de Truman...
1: Sí, mira,
2: bueno, Friends mira, també, mira, bastant...
1: A partir d'avui, mira, torna't a mirar alguna agradable.
2: Sí, m'han recomanat Nissaga de Poder.
1: Perfecte. És perfecte. Molt bé, Pol.
2: Green Book.
1: Inland Empire. Ja anem per tancar el programa, anem per l'últim discurs de la nit que l'hem guardat per l'home de,
3: no sé per què, eh?
1: L'home dels discursos, perquè també ens parles de la cara oculta de la lluna,
3: sí,
1: ara. Estem parlant de Transformers. Sí.

0: Dentro de unos años nos preguntarán.
1: Michael Bay.
2: Bueno, jo us porto Transformers i
3: gràcies.
1: I gràcies. I adéu-siau.
2: I porto ja, o sigui, com tota la saga, més, això de Transformers podria ara mateix ser extrapolable a una mica el que fa Disney amb Star Wars, el que fa Marvel, etc. Però el cas dels Transformers és profundament curiós perquè l'origen real dels Transformers és estar al Japó.
1: Sí.
2: Vale? Llavors, o sigui, la història dels Transformers, diguem que s'origina després del llançament de les bombes de Nagasaki i
1: Hiroshima.
2: O sigui, després d'això, el Japó, evidentment, queda traumatitzat. I al llarg dels anys comença a desenvolupar unes narratives a nivell cinematogràfic, a nivell de còmic, a nivell d'imatgeria, per intentar explicar o parlar una mica d'aquest trauma, no? I ho fan a través de figures com podria haver sigut Godzilla, que també és una cosa que els americans van agafar per divertir-se encara més, i els Mecha, que els Mecha són aquests robots

0: com podria ser Mazinger Z, els Power Rangers, que són robots que tenen com sentiments, parlant de coses profundes, parlant del dolor, parlant de la pèrdua, parlant una mica de com el Japó necessita créixer tecnològicament, recuperar-se d'aquesta batacada, no? I penso que és una cosa que parla a nivell de societat d'un trauma bastant, bastant potent, no ho sé. Penso, eh? Primer punt. Llavors, què fa als Estats Units? Com fa amb tot. Diu, això està guapíssim, té molts colors i és
1: i són molt, camions.
0: Exacte, és molt possible...
2: I hi ha penya grossa.
0: Exacte, posar-li armes.
3: I fotrà un Chevrolet exacte, aquí, nano.
0: Exacte. Llavors, el tema és que les figures aquestes pues, passen a ser propietat de Hasbro, que també són la cadena de joguines que va fer...
4: El més gran.
0: Sí, sí, que va fer G.I. Joe.
4: G.I. Joe.
0: G.I. Joe, que recordem que és una joguines per promocionar... que t'inscriguis a l'exèrcit, no? I el In the Navy, no? Vale. O sigui, el tema també passa amb He-Man, no sé, hi ha tot aquest tema de joguines que, per vendre més, decideixen fer una sèrie publicitària al màxim, no? Qui veurà aquesta sèrie, evidentment? Els nens. Fan capítols de 30 minuts on promocionen aquestes joguines, i com més capítols fan, més joguines venen. Què passa al cap d'uns anys? Que arriba Michael Bay i diu... col·lega, robots, cotxes...
3: Un altre, aguanta'm el cubata.
0: Exacte. I comença a fer Transformers, no? Jo aquí he trobat unes coses bastant interessants, i és que Transformers, no sé si les heu vist o les recordeu, hi ha, a part dels Transformers i dels Decepticons i tota aquesta cosa, hi ha una gran part de desplegament de l'exèrcit davant d'aquests problemes, que això també passa amb les pel·lícules aquestes de Moonfall, passa quan amb totes aquestes pel·lícules de catàstrofes, jo a través de...
4: Pacific Rim.
0: Sí, Pacific Rim sí, però diferent.
4: Bueno, hi ha l'exèrcit.
0: Pacific Rim hi ha una voluntat de Guillermo del Toro en aquest sentit, a nivell de narrativa...
4: No ho vull dir,
0: sí, sí,
4: dic
0: sí,
4: que hi ha l'exèrcit.
0: Sí, sí, hi ha l'exèrcit.
1: Del Toro.
0: Bueno, és... Sí, la primera és de Guillermo del Toro.
2: Pacific Rim.
5: Sí.
0: Bueno, no passa res, igual. O sigui, jo el que he descobert a partir d'aquesta pel·lícula, de veure o sigui, com tots els helicòpters, els militars, els avions de combat, és que l'Air Force Special Operations Command va publicar que Transformers, en aquest cas Dark Side of the Moon, es va rodar a Hulbert Field, Florida, no? El 29 de setembre del 2010. I contenia un avió CB-200... Què posa aquí?
4: No sé.
0: 22B Osprey i prop de 50 aviadors com a extras, vale? La mateixa peça diu que l'Air Force i el Departament de Defensa... Això també passa amb una pel·lícula molt estimada del Tom Cruise, la qual no vull anomenar ara mateix. Van aprovar la participació perquè la franquícia era una oportunitat per, cito textualment, mostrar capacitats de l'Air Force i Airmen davant una audiència mundial. També indica que es va filmar a Edwards Air Force Base i a Cabo Cañaveral, vale? Llavors, aquí és on jo em poso una mica feixuc i vaig a buscar dades més dures. Dic, hòstia, aquesta gent, per què li interessa tant mostrar tot aquest potencial armamentístic? Sí. A més, amb el que se suposa que és un target, diguem, infantil o familiar, no? Se suposa que és una cosa de divertida. El tema és que el Codi Federal dels Estats Units, el número 32 CFR, la part 238...
3: Se lo está inventando.
0: Defineix l'assistència del Departament de Defensa a produccions d'entreteniment com un ventall de suport que va des del Consell Tècnic durant el desenvolupament del guió, ojo, o sigui, hi ha el Pentàgon ficant mà als guions de Hollywood.
2: Però per proactivitat de Hollywood.
0: Per pura activitat de Hollywood? Jo crec que no. Fins a l'accés a instal·lacions militars per al rodatge, vale? Llavors, també diu que aquesta assistència pot incloure produccions de ficció quan la cooperació beneficia al Departament de Defensa, quan contribueix a la comprensió pública de les forces armades o quan pot beneficiar programes de reclutament i retenció.
2: Absolutament lògic.
0: O sigui, tu vas a veure Transformers...
3: I vols ser
0: i
3: militar.
0: I el que vols ser clar. És militar. Tu vas a veure G.I. Joe's, no? I el que vols ser és militar, llavors.
1: Ja ho deien els Simpsons i ho deien més bé que Transformers.
0: Ah, exacte.
3: Com era aquell episodi d'aquella boy band de...
2: Sí, de la
3: anirà amb Neetatsila.
0: El Neetatsila, exacte. Això, els Simpsons en parlen molt, no? Llavors, això no és un procediment informal, no? No és una cosa de... un mer formalisme, no? Allò que diuen. Les productores han de presentar un guió complet o un tractament / descripció narrativa en cas de documentals. O sigui, per exemple, Michael Moore ha de presentar una paperassa indecent, si vol fer coses d'aquestes, juntament amb una llista del suport militar sol·licitat. Però no hi ha compromís del Departament de Defensa fins que aquesta llista de suport es revisa i es considera factible. A més, l'Office of the Assistant to the Secretary of Defense for Public Affairs, que vindria a ser més o menys el tio que porta els cafès premiums de la CIA, no? Coordina la revisió del guió amb cada servei militar representat i pot autoritzar suggeriments o canvis per resoldre problemes que impedirien l'assistència. O sigui, si tu... presentes un guió que critica això, et diran vols avions? No te'n donem. I no només te'n donem, sinó que finançarem una altra pel·lícula que raji i es carregui a la teva, no? D'altra banda, hi ha el Pentàgon, que no dona recursos de manera neutra. Segons la normativa, l'assistència depèn que el projecte presenti una representació raonablement realista. I això és citació textual del que demanen.
2: Raonablement.
0: Raonablement realista del Departament de Defensa, dels serveis militars, del personal, de les missions, dels actius i de les polítiques. I que el suport, en aquest cas, sigui considerat beneficiós o convenient per al Departament de Defensa. Vale. Quan el Pentàgon diu volem que la representació sigui realista... I vosaltres...
2: Raonablement.
0: Raonablement realista. I vosaltres heu vist totes aquestes pel·lícules.
5: Sí. Molt realista,
0: vale.
5: Potser no.
0: Vale.
5: Potser
0: no.
2: Però raonablement realista, jo crec que...
0: El tema és, si ha de ser raonablement realista, realment, com actuen aquestes forces militars quan actuen? I a la vista està com està Gaza, com està la invasió militar a Israel, a la vista està com Tenen. Està...
5: O temps sigui... mort, temps mort.
0: Parem.
5: Temps mort, un moment. Perquè ja ho entengui.
3: O sigui, el genocidi de Gaza és culpa dels Transformers.
5: No, perquè ja ho entenc, perquè ja ho entengui. Perquè ja ho entengui.
3: No, és una broma, ja ho entenc.
5: M'has colat aquí pel·lícules que no recomanaries per parlar de collons de Palestina, d'Iran i de tot, desgraciat.
0: Sí, no,
5: però... M'has colat a la cara?
0: Marc, hi ha un poema que és molt terrible, eh? Hi ha un poema que és molt terrible...
6: Top Gun hagués estat pitjor.
0: Perquè et culpabilitza, no? Però és aquell poema que diu... Primer van anar a pels no sé qui, després van anar a pels no sé quantos. El dia que el senyor Sam es presenti aquí amb 8 caces no regulats per el que sigui...
5: Or, que no es presentarà aquí amb 8 caces. No.
0: Tu deixa que el Pedro Sánchez segueixi parlant. Tu deixa que segueixi tocant una mica els pebrots.
5: T'estàs polititzant, David.
2: Però això és el 8 mil·límetres o el 9-7.
5: Sí, t'estàs... On ens hem desviat del camí?
0: Perdoneu.
5: On hem acabat parlant de Palestina?
2: En quin moment ha estat de ser raonablement realista?
5: Que donin pel cul a Palestina i Israel.
0: Jo el que he vingut a explicar és que ja estem polititzats, perquè portem no sé quants anys veien aquestes pel·lícules que ens han dit mira que guapo que està l'exèrcit americà. Mira quines armes, tio.
5: Jo tenia així.
0: Mira quins cotxes que estren... Un Chevrolet, saps? De marca local.
2: Bueno, i mira com salten i...
0: Sí, sí. Però clar, resulta que això són uns interessos... No,
1: crec que s'hauria de fer un crossover Transformers en Fast and Furious. Això esdevindria culte.
5: Hòstia.
0: De fet... M'estranya que no formi part de la mateixa narrativa, o sigui, veient com va el panorama, no? Ara que en Pol parlava de... Això és una cosa que també volia parlar, no volia parlar avui, però algun
2: es
0: dia...
2: Es volia fer un crossover amb Fast and Furious i Jurassic Park.
0: Hòstia, això no sé si t'ho compro tant.
5: Fascinant.
2: Home, ja existeix, és Cadillacs i dinosaures.
1: I afegeixi un T-Rex Transformer i ja ho tens.
0: Però el tema és...
3: I una lluna que cau.
0: Exacte, però el tema és que l'última pel·lícula van enviar un cotxe a l'espai estil Elon Musk, no? Llavors pot ser que el cotxe del Vin Diesel que està a l'espai s'acabi topant amb una raça de llunes d'aquestes...
1: Bueno, potser és el culpable de que la lluna caigui.
6: Marc, parla amb JTR.
0: Però són nanobots. Llavors, aquests nanobots, podria ser que veiessin aquests cotxes i diguessin, uai, això està guapíssim, anem a la Terra a fer carrer.
1: Sembla que és molt tard i estem desvariejant.
5: Sí. Recomanaries Transformers?
0: No. Profundament no.
5: Va,
0: ni res que s'hi assembli. Ni res on surti un senyor uniformat d'Estats Units disparant bales.
2: Pots
0: mirar pel·lícules.
2: Però jo pensava que aniries per... Però anava, com estava rodat allò? Que a mi és el que em sembla més surrealista.
0: No, jo això és cursat perquè també tenia trama per parlar de...
3: Però és que en David podria fer una hora un programa de dues hores i mitja.
2: Però hi ha un tema que em sembla al·lucinant i el més anticinematogràfic que he sentit mai, que és que enviaven càmeres a localitzacions.
0: Sí.
2: Fes-me un plano. I feien planos, o sigui, amb un traveling i tal.
0: Sí, sí.
2: I llavors hi afegien robots.
0: Sí.
5: Ah, bueno.
2: I amb això et feies mitja pel·li, dic, perdó.
0: Bueno, no només...
2: I si fixes, la pel·li són...
5: I tot el que tens.
2: I la pel·li són travelings de localitzacions així.
0: De fet, tinc el bonus track, no?, de perquè aquestes pel·lícules són absolutament infectes i és
5: un
0: com...
5: Un minut.
0: Ja està. És com es roden les seqüències d'acció. O sigui, de fet, hi ha una part d'això dels travelings que expliques. En una mateixa seqüència de 10 segons pot ser que hi hagi 8 localitzacions diferents.
5: Sí, sí.
0: Llavors tu estàs a l'Empire State, diguem,
5: sí,
0: i de cop, en la mateixa baralla, que se suposa que està passant a l'Empire State, et ve un traveling de l'Índia, un de que han rodat a Canadà, un altre que han rodat a... No té cap mena de sentit.
5: No, no.
0: O sigui, això no és la màgia del cinema, això és... T'ha sortit
5: un,
0: malament el truc.
5: Un ordinador i una càmera que la porten rodant.
2: És molt pitjor això que el de l'exèrcit.
0: No, és veritat.
5: L'exèrcit dels Estats Units.
0: En renten el cervell. Anirem al Ne et
5: Atsira. US Army, soldado. Ara. Bueno, va. Fins aquí el 8 mm de 8 amb pel·lícules dolentes que no recomanaríem i amb aquest estudi que no acaba d'anar bé a l'aire condicionat. Però bueno, tot s'arreglarà.
2: Quina era?
5: Hem estat els del 8 mm. Moltes gràcies per escoltar-nos i acabem com hem començat, amb algo que sí que recomanaríem, com és Sin Perdón, de Clint Eastwood, i amb aquesta banda sonora creada per Lenny Niehaus, i l'últim tema... que es titula Clàudia i que tanca aquesta magnífica pel·lícula. Almenys acabem amb una bona recomanació. Tornem al juny. Ja us direm la data. Últim programa de la temporada i serà històric perquè farem un combat. Farem combats. Lovers and haters. Defensant les nostres pel·lícules. Hi haurà sang i portarem un jurat. Portarem un jurat que decideixi qui guanya la batalla. Vinga, això ha estat el 8 mm. Moltes gràcies, Irene, moltes gràcies, Pol, moltes gràcies, Gerard, moltes gràcies, Aida, moltes gràcies, David, l'altre David, a darrere el vidre, i moltes gràcies a qui ens escolta. Això ha estat el 8 mm, el programa cinematogràfic de l'Escriba, a Ràdio Manlleu. Adeu, salut i cinema.